0: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
2: La nit dels clèrics. El planeta de la música independent.
3: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

Dissabtes i diumenges gaudeix de la fórmula de cap de setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer el programa.
2: Però què pregunta, si és una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
1: I tu, Ricard?
3: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
1: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
0: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
2: Una merda així d'alta.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: 17 escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. El dijous a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cultura en Veu Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Xxxt, Cultura en Veu Alta.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada.
4: No és gratuït, això.
2: Molt em temo que no, senyor.
4: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i en Ferran Devesa.
4: De debò, que no hi ha una altra solució?
2: Miri, va, colis, però dissimuli.
4: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Torna Líders a Ràdio Caldes. Arriba la tercera temporada d'un espai on parlem de persones, de projectes, de reptes, però sobretot de les històries que hi ha darrere de cada líder. Persones que han decidit fer un pas endavant, que s'han reinventat, que han superat obstacles i que tenen molt a explicar. Líders a Ràdio Caldes, una nova temporada amb noves veus, noves converses i moltes històries que mereixen ser escoltades. Perquè liderar no és només arribar lluny, és atrevir-se a començar. Engega la tercera temporada de Líders. Escolta'ns els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'InfoCaldes.
1: Una cosa important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
2: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
3: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
0: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. InfoCaldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot són brisa, alegria i la pena, d'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
0: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: T'interessa l'esport de Caldes?
2: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
1: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
2: Doncs tot això i més...
1: A l'Esport que avui.
2: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
1: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista, no me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

Generation of the Groove. Generation of

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que avui, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes. Són les 9.
1: Hola, bon dia. Si són les 9, això és el balneari.

0: Doncs sí, sí, sí, amics, amigues, torna al setembre, torna la rutina, torna les coses bones i com no, un dissabte més a les 9 del matí, avui amb un assolellat dissabte, torna al balneari. Ja tornem a estar aquí. Oriol Lluc, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Uf, uf, costarà això, eh?
1: No!
0: Oriol Sanahuja, què tal?
2: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. No vulguis saber com estarà aquest tio el 20 i pico de juny, eh?
2: Exacte.
0: No,
1: perquè jo estava pensant, torna al setembre, el dia 19 de setembre ha tornat al setembre.
2: No? Aquí a la ràdio no. Sí, aquí a la ràdio sí.
0: Vale. La pregunta, és setembre?
1: Sí.
0: Ha tornat al setembre, des de l'any passat?
1: Sí.
2: Estem a la ràdio i ho estem explicant?
1: Sí.
2: Doncs per ara... tot quadra.
0: Jo el veig molt batallero en aquest tio,
2: Cap problema. Sí, però ara pregunta-li d'aquí, des de que ha començat el setembre fins avui, què ha fet?
1: Treballar.
0: Ah.
2: Treballar molt.
1: Bueno, sí, clar.
0: Val. Què has fet?
1: Treballar.
0: Bueno, a veure, has tornat a fer coses amb bicicleta.
1: Sí, home.
0: No tan lluny com aquella vegada que
1: no.
0: Vas creuar-te un quart de planeta o més.
1: No.
0: Amb bici.
1: Però és...
0: has fet coses,
1: no sé per què estem parlant de mi.
0: Has anat a llocs inhòspits com el Ripollès, tio.
1: Jo
0: és valor, això.
1: El Ripollès,
0: sí. Bueno, en fi. Bueno, com esteu? Tot bé?
2: Sí, amb moltes ganes, de tornar a estar aquí.
0: Sí, teníem ganes, sí. Teníem ganes de ràdio.
2: Per això...
0: El Lluc fot una cara
2: sí.
0: Jo vinc perquè m'obliguen
2: al
0: contracte.
2: Saps què passa? Jo ho tinc clar. El Lluc el que volia era començar ja... el primer cap de setmana de setembre, perquè tenia tantes ganes de tornar...
0: Per fer-ho rodó, no?
2: Clar.
0: A l'1.
2: Per això se li està fent llargs que sigui dia 19.
1: No, nosaltres, com que som l'últim...
0: Mono,
1: l'últim programa de...
2: Però que monos que som, eh?
1: Sí, molt.
0: Això és l'efecte via lliure, eh?
1: És l'efecte, sí, ho estava pensant.
0: Que tots fan, preparats per dilluns, tal, i veus que el Bundó dius, aquest encara li queda un fin d'ell una setmana, tu.
1: Exacte. Escolteu una cosa, parlant de via lliure...
0: No parlem de competència.
1: No, sí, perquè o sigui, està clar que és un programa infinitament millor que el nostre.
0: Bueno,
2: diferent.
1: Amb més recursos.
2: Això sí.
1: Amb més recursos.
2: Okay,
1: però de 9 a 10...
0: Què fan el dia lliure?
1: Tertúlia. O sigui, portem tota la setmana escoltant les tertúlies del passat d'en Basté, de tota la ràdio... Deixeu RAC1 i veniu una horeta de 9 a 10 a Ràdio Caldes.
0: Bueno, m'agrada
2: que
1: perquè, a més, ja se sap, els tertulians de cap de setmana o de l'estiu són tertulians de segona.
0: Bueno,
1: de segona.
0: Segona regional.
1: Sí.
2: Va, deixem de fer tertúlia llavors nosaltres i que ens escoltin tot el que tenim.
0: Jo faria una cosa, perquè podem fer dues coses, que és, diguéssim, matar la gràcia ja al minut 3 de programa.
2: No.
0: O anar descobrint una mica què és el que farem aquest any, perquè aquest any, aquesta reunió que fem a la platja, allò que m'ha explicat, a les Braves, de Castelldefels,
1: sí.
0: Ha sigut molt fructífer.
2: Sí.
0: Tant que hem canviat el programa de la baix.
2: Sí, hi ha molts canvis.
1: No tant, però
2: hi ha bastants canvis.
0: Home.
2: Hi ha coses que no es poden canviar.
0: La gent s'identificarà amb les sintonies clàssiques, amb algunes d'elles.
1: Sempre.
0: Sí. Sobretot del piano, que aquest any ja ni se li ha passat pel cap de dir, hòstia, podríem canviar. No.
2: Que cada any ho diu.
0: No, no ho toquem. Però sí que és veritat que hi ha moltes novetats. Hi ha moltes novetats que anirem descobrint al llarg del programa. Va, sí, m'agrada més això de... allò... destapar,
2: sorpresa,
0: no? Bueno, mantenir una mica el...
1: Vale.
0: No?
2: Clar. Em sembla bé.
0: Però bueno... quan són les 9 i 4 minuts...
1: Això que tot ha canviat tant, fem
2: comencem
1: el mateix que fèiem l'any passat. Endavant, som-hi.
0: És que ens agrada molt, tio. És que ens agrada molt.
1: Ja.
0: Què vols fer? Som així.
1: Ja no diré que sóc el...
0: Som gent simple, tio.
1: Sí.
0: Bueno, aviam.
1: No, en la...
0: La descripció ha estat bé?
1: Sí, segur, bastant bàsics.
2: Són bàsics?
1: Sí.
0: Ens està dient tontos, eh?
1: No,
2: no, ens està dient bàsics.
0: Sí.
2: No complicats.
0: Ah, bueno.
1: Exacte, simples.
0: Bueno, escolta, doncs anem a jugar això del so del dia.
2: I tant, què toca ara?
0: Perquè això ho seguim mantenint, eh?
1: Sí, això...
0: Ara cada secció...
1: És impossible que jo pugui plantejar...
2: Exacte, és impossible. En aquest cas, abans has dit que el Lluc sempre... aquest any no ha passat, però... sempre intenta canviar la sintonia del piano, ja li hem dit que no.
0: No.
2: Però també és veritat que
0: ja
2: els
0: calor,
2: tres,
0: eh? Ja
2: els tres, sí,
0: ja
2: els tres vam estar d'acord des del minut 0
0: una
2: que
0: anima?
2: El so del dia no es pot canviar, s'ha bueno, de mantenir.
0: Jo et vaig dir, potser cansa una mica, però clar, qualsevol et
1: no.
0: diu alguna cosa. No, buja, això no,
1: no, no, ja el Sanabuja.
2: No. És el meu moment, és el meu moment zen de tancar els ulls de la setmana.
1: Té un fill.
0: Està molt bé la secció, m'agrada perquè és de les poques que no hem plagiat.
2: Correcte.
0: I que és molt susceptible que alguns plagiessin l'escoltés. Això ho escolta el Bundó.
1: Sí.
0: I a les 6 et fot, va, xocolata Jolong, va, avui el so del dia, envieu, què creieu que és?
2: Es veu, foten, que, eh? Es veu que a les Espanyes algú ho fa, eh?
1: Es veu que fa molts anys, quan jo escoltava la...
0: La cadena Cope.
2: No.
1: No, la nit dels ignorants. Ah. A, crec que de l'època de Xavier Solà ho feia.
0: Ho feien, això?
1: Sí. I no sé si era la nit dels ignorants o el...
0: Et vas inspirar amb això?
2: El suplement, el suplement, del, el suplement. De Catalunya sona més, Ràdio. Sona més el suplement de Catalunya Ràdio, que quan tu i jo érem petits
1: sí.
2: Hi havia allò de... el concurs que també
0: que
2: feien...
0: Són pesats, sí. Són antics els dos.
2: Hi havia el concurs que s'havia d'adivinar un model de cotxe, oh. un lloc...
1: A veure, això exactament no, no ho recordo. Sí,
0: sí, sí. Ara sí, diu sí. que no recorda, però ha plagiat tota la seva secció, és això, eh?
1: Sempre.
2: No, però és diferent. Aquí, aquí a Ràdio Caldes,
0: sí.
2: És diferent.
0: Sí. I únic. Bueno, va, fotem-li canya amb això del sol del dia. Va.
1: Molt, molt fàcil, avui.

0: perquè és molt continuat. Però jo diria algú que està provant una bicicleta amb el... però justament en el sentit contrari dels pedals, que llavors fa aquest sorollet. Però és massa continuat. Normalment, si això ho fan quan te l'estan arreglant la bicicleta o te l'estan ajustant, però no s'estan tant estonant. Fan una miqueta i ja està. Per tant, la meva primera idea la don, però crec que no serà.
1: Sí, per vale. Tu és aquesta, eh?
0: Bueno. Passa que és massa continuat. Però ha de ser, evidentment, és una cosa mecànica.
2: Uh-huh. Crec que és un martell, eh? Em tiraré a la piscina, va.
0: Crec I que si no és això, clar, ha de ser alguna cosa que és com un sinfí, com una cadena, com una cosa circular.
1: És que a què li vols colar, no, senyor Buja?
3: No. Res, ja està. Ja ho ha dit, ja ho ha dit. Ell ha dit que creu que és això, vale. Però que li sembla que no. Pues ja ho veurem al final.
1: Molt bé, doncs resolem al final, eh?
3: Sí.
1: Com l'any passat, això no canvia, eh?
3: No.
1: Això, fins ara.
3: Allò, els últims 30 segons trepitjats perquè se'ns acaba el temps del programa.
1: Va, sí, dios.
3: Resolem, vinga, vale, va. Molt bé, sí, endavant.
1: Molt bé, doncs gràcies, Lluc.
3: A vostès.
1: Per la teva primera... intervenció en aquest programa de qualitat.
3: De res. Ho jugat, ara ve un moment important, no? Perdó.
4: Perdó, ja m'allunyo del micròfon perquè
1: m'ha espantat i tot el tio,
3: perdó,
1: eh?
3: Perdó a casa. A veure,
1: ara ve què?
3: Ara ve una sintonia nova en aquest programa.
1: Justament la definició.
3: En aquest programa, no?
0: En aquest programa, sí.
3: Vale.
1: Em sembla bé.
3: Vinga.
1: Som-hi?
3: Sí.
1: A veure, Sanahuja, això ha de ser cosa teva. Això, aquestes músiques, tornem... això ha de ser cosa teva.
3: Sí.
1: Si és Quico i és de la ràdio, és del Sanahuja.
0: Sí. El tema és que deu ser meu, però qui ha trobat la sintonia ets tu, Roger,
1: sí,
0: el més jove de la plaça.
1: La sintonia aquesta que estem escoltant...
0: Aquesta no.
3: Aquesta és molt bona, també.
1: Aquesta està molt bé. Aquesta.
3: Però això què és? Al fons?
0: Aquesta al fons,
3: mentre
0: clar.
3: Mentre estan cuinant, a
0: sí,
3: cuina.
0: Sí, clar, i mentre clar. Parlem, clar.
1: I està molt buscat, bé. Programa de cocina de los 80, tal, de ràdio, on t'explicaven receptes i...
3: Joder, molt bé. Okay.
1: A veure.
0: Digue'm.
1: Oriol Sanahuja.
0: Sí.
1: Què ens tens en aquesta hora? Perquè aquesta hora és perillosa, eh? Perquè jo gana en tinc.
0: Sí, doncs aquest any...
3: Sí, però ja que ens proposa avui, jo no sé si m'ho menjaria.
0: Aquesta hora potser
1: ara
0: no,
1: veurem,
0: però...
1: Ara ho veurem.
0: Aquest any farem...
1: Ara s'ha ofert això, en aquesta hora, eh?
3: Segur, perquè tu ets un tio...
1: Raro.
3: Normal, que vull dir que ets jove, surts de festa...
1: No, home, no.
3: Vale.
0: Aquest any obrim una nova porta...
1: Sí.
0: I farem el plat de cap de setmana.
1: Oh, com m'agrada això.
0: Val? I el que volem és parlar... en cada programa d'algun plat de que o d'algun aliment, però que ens rememora el cap de setmana, que tu durant la setmana segurament no és una cosa habitual i que quan arriba el cap de setmana potser tens aquelles ganes,
1: aquell esperit de diumenge, no?
0: Esperit de cap de setmana,
1: però,
0: sí.
1: Saps allò
0: que et recorda o que a moltes famílies allò està destinat i està guardat a fer-se o a menjar-se al cap de setmana.
1: A reunir-se en una taula, sí. més pausat, més... No, per entendre'ns, eh?
0: No de tàper davant de l'ordinador amb el temps just.
1: No fotarem unes mongetes amb patates aquí, eh?
0: No.
1: Aquí parlarem
3: per
1: de
3: no?
1: coses...
0: Perquè,
3: perquè ho decideix el Sanahuja.
1: Perquè
3: vale,
1: això
3: vale,
1: és...
3: Vale.
1: La... A veure, comencem assentant allò una mica les bases. Uh-huh. Un plat de cap de setmana
3: sí.
1: Ha de tenir un punt de guarro. De guarro...
0: No, no. Depèn de com tu miris.
1: No, de guarro, vull dir... De... Perdoneu.
0: De no healthy.
1: Exacte.
0: De no healthy.
1: De greix de porc, llard de porc, crema de no sé què, salsa de no sé...
3: Vale,
1: ha de tenir aquest punt
3: vale.
1: Festiu,
0: sí.
1: No?
0: Sí, correcte. Jo crec que ho has clavat al punt festiu.
1: Sí, aquest punt...
0: Sí.
1: Bueno, m'agrada. I avui, per trencar el gel, què ens portes, a veure?
0: Avui comencem amb un vermut.
1: Bueno... Val? Que, molt de cap de setmana.
0: Exacte. Que a mi em rememora a vermut de dissabte. Val? Aquí cadascú
1: perquè
0: veurem.
1: Entenem-nos, eh? O sigui, per un gourmand com el Sanahuja hi ha vermut de dissabte i vermut de diumenge?
0: No.
1: Això estaria molt buscat, ja.
0: No, potser perquè... No, ho dic que és un vermut perquè quan se'm va ocórrer escriure'l em va recordar a vermut, o sigui, a migdia... d'hivern...
1: A l'hora que pleguem de la ràdio.
0: Sí, correcte.
1: Sí, sí. Estic amb tu que és bastant d'hivern, això.
0: D'hivern, no sé amb aquella escalfor del sol que toca la cara...
1: Que treus una mica les ulleres de sol.
0: Exacte.
1: Treus
0: exacte.
1: La jaqueta, si fa...
0: Exacte. Sí, doncs, sí, sí, sí, sí. Escalfor d'hivern, val? I en aquest cas, jo si penso amb el que em vull prendre amb la tranquil·litat total, jo l'ubico el dissabte perquè segurament és aquell punt on encara vas de baixada o d'intentar acabar-te de relaxar, de començar a relaxar-te de la setmana.
1: Està bé,
0: i és dissabte, que te'l pots fer el diumenge també, evidentment, però jo l'ubico el dissabte. Al
1: bé,
0: final,
1: bé, bé, m'agrada.
0: La secció és el plat de cap de setmana,
1: la
0: no?
1: Teva, sí, sí, ja,
0: a cadascú, no? Aquí, la pregunta serà...
4: Va. Però què és?
0: Ara.
4: Per favor.
0: Ara.
1: Tio més impacient, eh? Tio que no s'ha relaxat, eh?
0: Escopinyes,
1: sembla que vinguin a treballar, tio.
0: Escopinyes amb salsa pinaler. Espinaler, perdó.
1: Bé. Bé. No.
0: Us agrada o no us agrada?
4: No sóc un... Me les menjaria, però no és el que jo em demanaria per mi, però... M'agrada més la salsa que l'escopinya.
1: Sí.
0: Val, d'acord.
1: Això podem convergir.
0: Perquè la salsa té aquell punt picantó que li dona... que és diferent, perquè clar, evidentment pots fotre unes escopinyes sense la salsa espinaler.
1: No és el mateix.
0: I no és el mateix. No. Però aquest punt, ara, precisament...
4: Xorro, amb un raig de llimona.
0: Raig de llimona i pebre, no. Però al final és una
4: no
0: miqueta...
4: No és el mateix, vale. Però a mi em sembla molt poca cosa l'escopinya, com per
1: clar,
4: disfrutar-la
0: clar,
4: sí, amb boca.
0: Però clar, evidentment, segurament, quan tu demanes aquest plat
4: sí.
0: De cap de setmana,
4: bueno, plat.
0: Van... Aquest vermut de cap de setmana sí. L'acompanyes amb altres coses. El que passa sí. És que hem dit que parlarem en aquesta secció d'un. Doncs avui escollim per començar un entremès, no? Un vermut, doncs, vale. Escopinyes. Perquè, a més, a mi, no sé tu, Lluc i Roger, però és un vermut... que el fas fora de casa. Normalment,
1: no.
0: Amb salsa espinaler, no... Val, em sembla... Val.
4: Tu tens un...
1: El
4: teu rebost...
1: Jo tinc el putet,
4: tens
1: a la
4: llauna...
1: Sí. I al rebost tinc la llauneta d'escopinyes o de... Sí, sí, sí, sí. Sí. A mi m'agrada més fer-lo a casa que fora.
0: Veus, veus, per això et deia lo de l'hivern, el sol d'hivern i tal, cadascú l'ubica en la seva manera.
4: Sí, sí,
0: jo,
4: sí,
0: en canvi,
4: sí,
0: l'ubico
4: sí, sí,
0: amb demanar-ho fora de casa,
4: sí, sí,
0: perquè
4: sí.
0: A casa... faré un altre tipus de vermut, en canvi
1: en
0: això no.
1: En el meu cas, perquè ho trobo molt cara a casa i encara molt més cara fora.
0: També, d'acord.
1: Foten 10 o 12 euros per una llauneta i una mica de salsa, foten 10 o 12 euros.
0: Sí.
1: A no ser que vagis a la zona del Maresme, d'on tens la salsa espinaler,
0: sí.
1: La casa espinaler, o similars, perquè n'hi ha algun lloc on
4: sí.
1: Fer el vermut
0: sí.
1: Molt xulo per allà, per a l'ella i tot allò, que foten una salsa igual de color, gust i aspecte que l'espinaler,
4: sí.
1: Que no
0: però...
1: diuen espinaler...
0: Uh-huh.
1: I allà també ho fan molt bé, això, de les llaunes i tot això. És veritat que jo, potser no és el primer, quan penso en vermut, jo penso abans en un fuet, unes olivetes, unes
0: sí,
1: patates, fins i tot.
0: Però torno al mateix. Estem fent... La idea de la secció és fer coses no tan habituals.
1: Exacte.
4: És un tio alternatiu, no li agrada el mainstream.
1: A mi, no
4: li parlis d'unes patates braves.
1: I ara us faré una pregunta, fins i tot, perquè a mi m'ha passat. O sigui, l'escopinya, des de petits o amb l'edat? És com la cervesa, com el vi? Perquè a mi se m'ha produït aquest efecte de... Quin fàstic, això, i després...
0: Jo des de petit, haig de dir.
1: Sí?
0: Sí. Tu, Lluc?
4: Jo és que mai les he apreciat.
0: Val.
4: Com a...
0: Com que no les has apreciat mai...
1: A mi m'agrada.
0: Entro una altra pregunta que segurament...
4: Em podria fotre un xupito de salsa espinalera.
1: Avui segurament
4: però no...
1: me les fotré.
4: Ah, sí?
1: Perquè ara m'han vingut d'avui.
4: Mira, veus?
1: És el perill
0: bueno, d'aquesta secció. Podem fer-ho quan sortim d'aquí.
4: Arribar a casa...
1: És el perill d'aquesta... No, fotarem aquí. Però és el perill d'aquesta
4: secció. Farà gira, nena... Nena, treu la llauna d'escopinyes que avui, vinc content.
0: Tens un problema, que no, quan arribi a casa no tindrà la nena a casa.
1: Sí, jo sí, avui sí.
4: Ah, veus?
1: Però bueno, que vull dir que no. Ho puc fer jo, eh?
0: Ah, clar, aquí està.
4: Jo no volia dir que...
1: De ficar els peus sobre la taula i dir...
4: Sí, no.
1: Almejas, avui? Almejas.
4: Exacte. No,
1: avui
4: com
1: ens fotrem la llauneta.
4: Exacte,
1: no?
4: Sí.
0: Avui ens fotran una llauneta. Tinc dues preguntes aquí. Amb escuradents o amb forquilla?
1: Sempre amb palillo. Perfecte. No escuradents, palillo.
0: Palillo.
1: Porteu uns palillos.
0: Palillos.
1: Sí.
0: Que després et queden aquí a la boca, vas treballant-lo fins que es desmunta del tot, com si fossis un pagès d'aquests de tota la vida.
1: Sí, però perquè les escopinyes o barbareixos són tan poca cosa que al final t'acabes menjant el palillo. Amb això estic amb el lluc. O sigui, són tan poca cosa... T'acabes fotent el palillo. Sí.
0: Perquè, tan poca cosa, perquè llavors intueixo que t'agraden les escopinyes petites, perquè n'hi han de més grans, hi ha de tamany més gran.
1: Això fa molt fàstic.
0: Val.
1: Això fa molt fàstic.
0: Estem d'acord.
1: Allò que posa, el mejón, allò fa, que et fots a la boca tot el...
4: Tu no menges musclos.
1: No m'agraden, no.
4: Ja sabia, és que és especial, eh?
0: Ja molt.
4: Recorda't, que me'l menjar.
1: Musclos me'ls puc fotre amb una paella, però jo demanar-me uns musclos... No, perquè em fa fàstic allò, el bitxo gros a la boca, allò, allà fiscós, allò.
0: Ah, als musclos els hi passa una cosa que també pot passar a les escopinyes.
1: Que no s'obrin.
0: Sí, i que t'hi puguis trobar una miqueta
1: de
0: sorra.
1: De sorra, bueno, això.
0: Això estàs d'acord.
1: Sí.
4: Però això és un defecte, no?
1: Exacte.
0: Bueno, sí, però bueno, per tu és un defecte. Jo crec que aquest tros de sorra i de gust de mar, aquest cruixent, molt bé.
1: Que no és de la platja de l'Escala, segurament és la piscifactoria que hi ha allà.
0: Exacte.
4: Sí, clar. Sí,
1: perquè,
4: sí.
1: Clar, les almejas aquestes de llauna.
0: Però no estàs parlant d'almejas, eh?
1: Bueno, els barbareixos.
0: Val, les escopinyes.
1: Són una mica tot igual, eh?
0: No.
1: Ja.
0: Tot surt de mol·lusc i de closca, però no és el mateix.
1: Hi ha uns, diguéssim, hi ha uns criaderos especials.
4: Va, anem a mirar-ho.
1: De dónde salen los berberechos?
0: Mentrestant.
1: Va, aviam.
0: El Lluc, crec que aquesta pregunta no li serà gaire pertinent, perquè diu que no li agraden gaire. A part de casa, sí, Roger, recordes algun lloc on diguis aquí aquelles escopinyes em van agradar especialment?
1: Sí. En la vermuteria aquesta de l'Ella, que ara mateix no sé com es diu, que te la vaig a buscar, que no és l'Espinaler, perquè està a l'Ella, no està a Vilassar, està a dalt del poble de l'Ella.
0: Sí.
1: Hi heu anat o no?
0: No, conec una miqueta l'Ella, però imagino la zona que estàs dient.
1: Que de fet és un celler, perquè és un celler de
0: l'Ella. Crec que sí que...
1: Tu, en més de taules, pujant... tenen les tines.
0: Sí, ja són més.
1: Que allà només fan coses d'aquesta. Entonces, si tu vas allà a fer el vermut, només fan escopinyes, olives, patates...
0: Ser on és, no hi he menjat unes escopinyes i he anat per feina, però ser on
1: és. I has estat, eh?
0: Sí.
1: Home, doncs et podien haver deixat catar.
0: De fet, vaig anar a mirar per moure...
1: Catar el que tenen allà.
0: Per moure les tines que deies tu.
1: Sí?
0: Vaig anar per moure-les.
1: Ah, veus? Aquí és. Això és la companyia de l'Ella, que és el celler, que és la companyia, que és com la cooperativa, que és un lloc que ja veieu, bueno, no ho veieu, ho veuen ells, que estan aquí, però bueno, és un lloc que ens hem d'imaginar com un antic celler, és com un magatzem així tot gros, que fa fins i tot aquella olor a ranci de la fusta, de les botes, que a mi m'agrada, i allà, jo recordo allà, a part d'allà, que es produeix aquest efecte quan te les menges fora, allà, en aquest concret, la ració és abundant. I ara jo us diré una cosa, que potser és una allò, opinió impopular i per vosaltres és matxacar-ho tot i fotre-ho tota la bessura, però jo sí que em resulta molt difícil menjar-me unes escopinyes, molt difícil, si no és que dins del mateix plat o llauna hi ha quatre olivetes. Veus, aquest duet, jo si no hi ha aquest duet em costa molt.
0: No, veus, jo ho veig diferent aquí, veus?
1: Sí?
0: Jo, les olivetes per una banda sola. I escopinya sola, en aquest cas amb la salsa.
1: Jo amb la salsa, fet, les olives és del millor que hi ha, eh?
0: De fet, fixeu-vos una cosa, la salsa Espinaler és de les poques salses que s'anomena pel nom del fabricant. Ah, parles de l'allioli, de la maionesa, de la salsa
1: Espinaler,
0: rosa...
1: Eh?
0: Ah, es diu així perquè la salsa Espinaler...
4: Sí.
0: De fet, l'Espinaler va començar el 1950... es va crear el 1950 a Vilassar, precisament.
1: Sí, que tenen el local original allà, a la Nacional. Digues.
4: Això com ho has fet, Sanauja? Perquè jo m'he remarcat aquest apartat del guió...
0: Jo he fet de tot.
4: Perquè,
0: i això,
4: diu,
0: fa molts mesos que està fet.
4: Diu, la salsa Espinaler
1: és
4: de les poques salses que es diuen pel seu nom, pel nom del fabricant. Dos punts. Espadinale.
1: Es diu així?
4: No.
0: Ho ha escrit així.
4: M'ha semblat molt curiós, no?
0: Descobrirem,
4: com a error de guió, no?
0: Descobrirem.
4: Atenció, perquè Espinaler és Espinaler perquè ve d'Espinaler. Dos punts, Espadinale.
0: Molt bé. Descobrirem una altra intimitat del balneari.
1: La salsa Espadaler, no?
4: Exacte.
1: Faria jo.
0: Descobrirem una altra intimitat del balneari.
3: Quin any?
0: Que jo, la part de, dels guions que faig, molta part està escrita
3: a màquina.
0: Meva, escrita a mà.
2: A bolígrafo.
3: A pluma.
0: I després, quan us ho haig de passar a vosaltres, moltes vegades tinc aquests moments... i primera aquesta i segona... amb el mòbil, del qual és molt probable que se m'escapi.
3: No passa res.
0: Bueno, i com està feta la salsa espinaler?
2: Bueno, va, sí, rematem això.
3: Amb vinagre,
2: està feta,
3: aigua, vinagre.
2: Home, jo crec que...
0: Vinagre de vi...
2: No ho miro, eh? Jo crec recordar espècies tipus pebre...
3: Sí, vermell,
0: pebre, vermell
3: segur.
0: I negre.
2: Pebre, sí, vinagre, el pimentó, no?, que es diu.
0: Sí,
2: color,
0: sí.
2: Vinagre, ser la base...
3: Sí.
0: I a les espècies que dius tu, però clar, aquí és on hi ha el quid de la qüestió, que no està especificat... El toc secret, que no està especificat quines i en quin tant percent.
3: És com la rebussat del KFC, que tiene una mescla de no sé quantes...
2: Sí, 52 espècies, no sé què...
3: Ojo, salsa espinaler amb unes bones patates chips.
2: Oh, també molt bé. Però es produeix l'efecte remullat.
3: No, però sí, perquè...
0: Però van a part, home.
3: Clar, ha de ser...
2: Agafes
3: xuc,
2: patata
3: xuc,
2: i xuc.
3: Exacte. I menjar. Xuc, xuc,
2: però
3: xuc.
2: Però a mi m'agrada molt. Això és, sí, veus, tot el que té a veure amb el vermut, a mi, aquí m'hi trobareu. I ja no sé si voleu acabar de reblar el clau, amb què ho reguem, això? Amb què ho acompanyem? Perquè la salsa espinaler no és fàcil, eh? Perquè amb una Coca-Cola em fa aquest contrast de el pebre amb el dolç...
0: I què? I tu no creus que a vegades amb això... Quan tens una miqueta de picant amb el gas, no et fa una explosió a la boca?
3: Sí, això sí.
2: Me la fa el cul. No. Però...
3: Jo amb gasosa.
2: Veus? Això ja... Però també és dolça.
0: Però
2: no
0: té aquell punt, té aquell punt d'agulla.
2: Amb sifon. Clar, és que jo... Tot això del vermut hi ha un petit problema. Que s'acompanya amb una de les coses que més detesto de la... planeta Terra, que és el vermut.
3: Uh-huh.
2: Ara aquí em matareu, però molt fàstic. O sigui, no el puc ni olorar.
0: Està molt bo.
2: Molt, no sé.
0: Bueno, molt, no, molt fresc, per això. Un parell de glaçons.
2: Secció patrocinada per Izaguirre, no ho sé, però molt dolent. No sé, no.
0: Està. No. De fet, no parlàvem d'això. Parlàvem de les escopinyes amb salsa espinaler.
2: Bueno, l'espinaler és complicat a vegades com regar-lo.
0: Ja
2: t'entenc. És aquest punt que no hi trobes. El que, si és molt dolç, l'espinaler, a mi això del vinagre que és àcid amb el dolç... Amb una cerveseta, això no et diria que no.
0: Ves? Però... Ves? Ja ho has resolt. Has posat la pregunta sobre la taula i ja tu mateix ho has resolt.
2: Sí.
0: Està bé, està molt bé.
2: Bueno, molt bé, doncs res, escolta, avui el plat del dia, les escopinyes, i veurem a veure la setmana que ve què ens portes a aquesta hora del matí. Sí. Gràcies, Sanauja.
0: De res.
2: Com li agrada això, eh? O sigui, només una persona al planeta pot ballar això enèrgicament, que és el Sanauja.
3: Sí, com un director d'orquestra, oh. No?
2: Bueno, és que això... això són molts records, eh?
3: Sí, per algunes generacions.
0: I algunes, més d'una, eh?
2: La senyora Thatcher, que es deia incorrectament. No. S'ha escrit un crim.
3: Sí,
0: correcte.
2: La Jessica Fletcher.
3: Sí.
0: Sí.
2: Una senyora que va morir no fa gaire.
0: No fa gaire, amb 90 i pico, 100
2: anys.
3: Pobreta.
2: Sí.
3: Bueno, l'actriu que la interpreta.
2: Bueno, sí, Fletcher no morirà mai.
3: Exacte.
2: És imaginada. Com també és imaginat el que ve a continuació, que és una de les coses, una de les grans apostes, diria jo, del Sanauja i del programa.
0: Sí.
2: Perquè si una cosa li feia il·lusió al Sanauja era... transmetre-us a l'antena. El Lluc aprofita per badallar. Era una cosa que li feia il·lusió. Era transmetre-us una radionovel·la.
0: Sí.
2: De veritat, fotarem una radionovel·la?
0: En farem més d'una, perquè com que som amateurs en aquest aspecte...
2: Bueno.
0: Amateurs en l'aspecte de radionovel·les.
2: Ah, això sí.
0: Clar, ens vam plantejar una radionovel·la de 30 i pico capítols, com 30 i pico programes farem aquest any. Però clar,
3: impossible. Bueno, difícil.
0: Complicat.
2: Llavors, per no saturar tampoc.
0: Exacte, aquesta era una altra. Farem mini radionovel·les. Algunes tindran més capítols, altres en tindran menys. Uh-huh. I mirarem que siguin variades. Això ja veurem, perquè s'ha de dir a l'audiència que són de producció pròpia del programa.
1: Bueno, les escrius tu.
0: Per ara sí, esteu oberts a poder-ne escriure vosaltres, eh?
1: Bueno, les escriuràs tu fins al juny, la Ràdio Nobel. No, però, vull dir, és que quedi clar, eh? Una història que tindrà 3, 4, 5 o 2 capítols.
0: Sí.
1: Uns quants capítols. I que cada setmana en farem una part, un
0: correcte.
1: Tastet.
4: Molt bé.
1: Un tastet, un petit capítol.
0: Sí.
4: Vale. No?
0: Sí.
1: I llavors cada setmana anirem pescant el fil perquè pugueu seguir-les, no?
0: Correcte.
1: I recordem-ho que, com tot, eh? Com tot el que estem fent i el que esteu escoltant, al web i a l'app de Ràdio Caldes ho podeu recuperar per si la voleu recuperar més sencera, diríem, avui com ha anat això, d'on veníem, no? Allà, trobareu l'apartat del balneari. Bueno, dit això, ens hi llancem o no?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí. Aviam com sortirà, eh? Jo, avui no. Haig de reconèixer que estic un pèl nerviós per això,
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, sense més dilació, que comenci la radionovela.
0: El negre és el color. És una nit fosca i freda d'hivern i a la vegada surten tres homes de tres cases diferents de Caldes. Un surt del carrer Major, tot de negre. Sembla tranquil. Es diu Sergi. L'altre surt d'un portal al costat del pàrquing de l'estació d'autobusos. També va tot de negre, en Dani. I el tercer surt d'un portal del carrer Avalixa Laverter i es diu Albert. Al cap de poc es troben tots tres junts a la Font del Lleó i deixen tres bosses negres, totes negres, el negre és el color. Al matí següent, Caldes es desperta a poc, però no ha estat una nit qualsevol a la plaça del Carme, davant del mural dels castellers, hi ha un home assegut al banc, ulls tancats i a la mà dreta hi aguanta un cafè. Ha passat la brigada de la neteja i no li han fet cas. I ha passat nens amb pares i mares cap a l'escola, tampoc li han fet cas. Qui s'ha donat de la seva presència és la Felissa, des de casa seva. Ha estat jubilada, però es lleva ben d'hora i ja ha vist des de primera hora un home assegut al banc. Baixa de casa seva, alguna cosa sospita, i quan s'apropa a l'home i li diu bon dia, es troba bé i... Al posar-li una mà al damunt, l'home perd l'equilibri i es cau a terra. I el cafè també cau a terra.
5: Ajuda! Truquin a la policia!
0: I així és com Caldes es desperta una nit qualsevol d'hivern.
1: Ara, perdó, que no ho sentíeu. No està mal, l'inici.
0: Primer capítol.
1: No està mal l'inici, eh? Vull dir, ens has portat ja per tot el poble el primer capítol, eh?
4: Sí, déu-n'hi-do.
0: Això...
1: Hòstia.
0: Com continuarà?
1: Doncs... Això sabrem dissabte vinent.
0: Dissabte vinent.
1: Dissabte vinent, per tant, reprendrem el fil.
0: Uh-huh.
1: No? Bueno, acabat amb aquest estruendo interpretat pel Lluc de la Felissa, que m'ha agradat molt. Aquest, no? Reprendrem el fil d'això i continuarà, donarem continuïtat a la part central d'aquesta història.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Hòstia, no, m'ha agradat, m'ha agradat. No... És xulo, és xulo, és xulo. Bueno, és una cosa que quedi clar, que ens que serà. Tindrà aquesta continuïtat quan acabem la història. Ho deixarem clar fins aquí.
0: Sí, i es veurà, eh?
1: Exacte.
0: Jo crec que es veurà, que s'ha acabat.
1: Tornarem a enviar els nostres fidels oients a radiocaldes.cat, on la poden trobar sencera.
0: Sí.
1: I començarem una nova història.

0: I fer-ho proper al poble, no? Al final, fer-ho proper al poble.
1: No, molt bé, aquesta història creada, impulsada i majorment locutada per Oriol de Sanaüja. Molt bé, Sanaüja. Doncs això, no, dissabte que ve, atents a...
0: No en teniu ganes, ja, que sigui dissabte que ve?
1: Home, sí, sí, ara sí, ara ens has deixat amb el peixet aquí.
2: Sí.
1: I ara, bueno, costarà de passar la setmana, diguem-ho així.
0: Una miqueta la idea aquesta, precisament...
1: És fer la vida més llarga a la gent, no?
0: I és recuperar la idea de la radionovel·la,
1: sí,
0: i recuperar la idea de... Has d'esperar sí o sí...
1: Bueno,
0: no pots anar a la plataforma no.
1: I trobareu tot el...
0: No.
2: Però no existeix.
1: Haig de dir que això és una cosa que la gent de la meva edat
2: no ha escoltat.
1: Una mica més i una mica menys no sap ni el que és la radionovel·la i nosaltres n'estem fent una amb dos collons, eh?
2: Sí, sí. Home. Bueno,
1: això abans es feia molt.
2: Amb els dos del Sanaüja.
1: Abans es feia molt, això.
2: Sí.
1: No?
0: Sí.
1: Bueno, vosaltres...
0: va començar.
2: Era com si fos ahir de...
1: Sí, eh?
0: Exacte, de l'època.
1: Un col·laborat de l'època, eh?
2: Sí.
1: Molt bé. No, ho dic per explicar una mica el concepte, eh?
0: Sí. Bueno, i d'on ve, no? La idea de fer-ho ve una miqueta d'aquí, d'agafar una mica els orígens i que la gent li agradi i estigui atrapada amb les històries que expliquem.
1: Doncs aquí seguirem fins dissabte vinent, on, com dèiem, desllorigarem una mica més aquesta història. I ara el que fem és mantenir les tradicions. Bueno, ara ja et toca, Lluc, ja et toca.
2: Sí, això es diu la secció del dia.
1: Ah, sí?
2: Sí.
0: Això no ha canviat?
2: Sí, amics.
1: Com que no ha canviat això?
2: Va, us explico. Aquesta temporada hi torno, amb la secció del dia.
1: Sí.
2: Però amb novetats, com diria aquell, que tot canviï perquè tot segueix igual.
1: Qui ho deia, això?
2: Qualsevol.
1: Bueno, tu tenies una secció que feies frases.
2: O com diria l'altre, que encara més intel·ligent, farem un gir de 360 graus.
0: Per arribar al mateix lloc.
2: Exacte. I no. Com que efectivament no volem quedar-nos al mateix lloc, però a prop, farem un gir de 300 graus, et sembla bé?
0: Perfecte. No arribes allà on estaves, està molt bé.
2: Que a 300 graus ha estat la temperatura mitjana d'aquest estiu als principals observatoris de Catalunya.
1: Ara que ets el Mauri,
2: sí,
1: o què?
2: Sí, sí,
1: amb aquesta veu pausada.
2: Primer de tot, que això ho introdueixo aquesta temporada, informació de servei.
1: Ep.
2: Avui és 19 de setembre,
1: sí?
2: És el 262è dia de l'any.
1: Hòstia, això m'agrada molt, eh?
2: En el calendari gregorià. I quants dies queden? No ho sé. Queden 103 dies per acabar l'any.
0: Pues aquesta informació m'agrada.
2: Us va bé?
0: M'agrada molt.
2: Podeu començar el compte enrere.
0: Exacte.
2: Dies.
1: Això m'agrada molt perquè quan comencem l'any, sí que és allò, bueno, portem 31 dies, portem 30 dies, però jo a partir del 1 de febrer ja.
2: Sí, clar.
1: Però clar, a mi fa gràcia, no? Dia 15, 168.
2: Dius, a partir del 1 de febrer, clar, és que durant el gener és molt fàcil comptar quins dies portem de l'any.
1: Pues per això, aquí està la gràcia.
2: Vale.
1: Aquí està la gràcia.
2: Vale.
1: Avui és el, l'has dit, eh?
2: El 262.
1: És que ho has escrit amb lletra.
2: Sí.
1: Jo estava buscant un número.
2: No. Els números s'escriuen en lletres.
1: El 262.
2: Quan fas text. Sí. Va. Aquesta temporada anireu veient, però farem efemèride calderina. Ens centrarem en caldes, sempre que n'hi hagi, que de moment l'any comença bé.
1: Sí?
2: Farem la dona del dia, perquè ja us explicaré per què, i farem un altre espai que després us explicaré, que és l'any que ens vam conèixer. Però de moment comencem amb l'efemèride calderina i escoltarem aquesta tradicional cançó de mar. Habanera, que no em sortia.
0: I qui ho canta? La veu d'aquests tres personatges, qui és? Porbó.
2: Molt bé.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Bueno, però això és tota mica la cançó, home.
2: Ah,
1: amb això hi va haver alguna polèmica.
2: Clar, bé. No és el que ens interessa. Sí,

0: Aquí ens centrarem en els catalans anant a la guerra. Que moltes vegades ja han anat i, bueno, no sempre han tingut bons resultats. De vegades sí, ja, ja temps. Encara érem temuts a tota Europa amb els almogàvers i aquesta gent. Però com a norma general, quan anem a la guerra, perdem. Va, segons consta als arxius del Museu Termàlia,
1: home,
0: on hi ha tot el que és important de Caldes, està al Termàlia, el dia 19 de setembre del 1705, per tant ens anem ubicant ja amb en Felip i tota aquesta gent, durant la guerra de successió, aquell dia 6 homes del poble van sortir de la vila en direcció a Montjuïc. Clar, pensem que no és sortir agafo per la carretera com agafo el cotxe, no, vull dir...
1: Tot una travessa,
0: Anaven en direcció a Montjuïc, a Barcelona, per participar en les tasques de fortificació i preparació militar de la zona,
1: del castell de Montjuïc.
0: Eren els anomenats terrallons.
1: Com?
0: Doncs perquè...
1: Això em sona a torracollons.
0: Doncs perquè treballaven la terra amb dos collons. Eren els terrallons. Amb una aixada i dos collons, segurament.
1: Es deia així,
0: No feien de pagès, sinó que acabaven trinxeres, feien obres de fortificació... Aquí ve la part trista. Ja us he dit que la cosa no acabava bé. O no sabem, no sabem res més dels nostres sis valents. Sabem que...
1: Sabem que van sortir.
0: Van sortir.
2: Però no sabem si van arribar.
0: Però... pot ser ben bé que com els tripulants del català morissin a coberta o al castell o morissin al peu del canal.
1: Van morir per Catalunya.
0: Sí, segur, això segur.
1: I per Caldes, que encara és millor.
0: Van marxar, però no està documentat que tornessin, per tant...
1: Podria ser que tornessin quan l'escrivà que relatava d'això estigués dormint.
0: Sí, home,
1: podria ser que haguessin tornat tan tranquils. I bueno, escolta...
0: Però va, passem ara a la part principal de la secció d'aquest any. Sabeu que, com us deia abans, bé, la temporada passada, quan jo buscava fets destacables, efemèrides, personatges importants d'aquell dia, del dia per fer la secció del dia d'avui, del dia actual, del dia important al que estem vivint, la majoria de la informació que trobava era sobre homes, homes fent coses, homes naixent, homes morint, Homes. Doncs aquesta temporada he volgut centrar l'espai exclusivament en les dones.
1: Ah,
0: i ho farem amb l'espai de la dona del dia. I de moment, com a música, ho farem amb un dels grups que més va sonar la temporada passada. I tot té un perquè.

0: Bueno, molt bé el Rolling Stones. Hòstia, com m'agrada començar amb els Beatles.
1: Sí, home, anem forts avui, eh? Us parlaré de la Kate Sheppard, una gran defensora dels drets de les dones i d'un dret fonamental, però anem a pams, marxem cap a Liverpool.
2: Val, sí. Aquí ho lligues tot.
1: Sí, la senyoreta Sheppard va néixer a Liverpool, Anglaterra, el 10 de març de 1847. Per tant, no estem celebrant el dia en què va néixer. Era la primera filla d'un matrimoni escocès. El tema. Va viure feliç fins als 21 anys, o tot el feliç que es pot ser una nena escocesa de cabells escocesos a la Liverpool de meitats del segle XIX. No estic acusant els anglesos, o sigui, de racistes, de
0: tenir roja, problemes. Petit roja,
1: diguem-ho clar. Exacte,
0: no?
1: Vull dir. Bueno, vull dir, a les biografies trobo que la nena, la noia va viure feliç fins als 21 anys. Bueno,
0: als 21 ja no.
1: Ja. Als 21 anys ve el primer gir a la seva vida, és la tràgica mort del seu pare. Va. I la veritat, jo no sé si és típic d'aquella època, però mort el pare, la mare, clar, va agafar la família i es van traslladar.
0: La matriarca, no?
1: Clar, i vosaltres direu, home, clar, van retornar a la seva Escòcia natal, no? Uh-huh. On podien almenys criar ovelles i no morir-se de gana, que és el que fan encara avui dia d'avui els escocesos.
0: Morir-se de gana, no?
1: No. Ah,
0: criar ovelles i whisky.
1: Sí, sí, sí. Vale. Van anar una mica més lluny. La dona li va agafar un rampell i va dir, mira, agafo la família i me'n vaig cap a Nova Zelanda. Hòstia. I la Mary, la Mary Sheppard, que era espavilada de mena, aviat va trobar l'amor, es va casar i va formar una família. I també va començar a involucrar-se en l'activitat política com a membre del moviment cristià per la temprança, que sona a secta.
0: Sí.
1: Vale. Però feien coses bones i importants, perquè defensaven l'abstinència i la llei seca, perquè l'alcohol era la font principal de violència intrafamiliar. O sigui, els homes cascaven a les dones i als fills perquè anaven beguts. Aquesta era la teoria, no? I generava molts problemes socials. I és en aquesta lluita que s'adona que les dones poc tenen a dir en el país on vivia. No tenien ni veu ni vot. I això era a tots els països del món, eh? No us penseu. I ens anem acostant al kit de la cançó, el dret a vot.

0: Home, aquí fa un gir gros.
1: Quina, quina cançó és aquesta, Maradona?
2: Això és Teui, eh?
0: Cançó aborigen. Sí, doncs. Traduït aquí, sí, com cançó aborigen.
2: Clar, clar, home.
0: El Sanahuja, el tio, estàs prenent molts apunts avui, eh, Sanahuja?
2: Teui, de Wanao Wei. Bona música aborigen, eh? Bona home, merda que us porto maori. Sí, sí. I amb la seva coreografia. Ah. Tu busca el vídeo, Sanahuja, que sabeu els del rugby que fan, sí, la jaca? Sí, doncs, sí, eh? Els aborígens canten. Igual. I també no és tan, no és tan agressiva. Però el de les coreografies i els videoclips, sí, no ho va inventar Michael Jackson.
0: No,
2: no, no, no, ja era una mica abans. Va, Shepard es va convertir en una incansable activista pels drets de les dones, no només fent campanya, repartint... volants, el que diríem...
0: flyers.
2: Tríptics, flyers, fulletos.
1: Molt bé.
0: Fulletons informatius.
2: Sinó que reclutava més dones interessades en el vot, va recusar altres alliberaments com el dret a divorciar-se, ah, o fins i tot el dret a no portar corset.
0: Ah, que això, vale, era una obligació,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí,
2: sí, sí,
1: sí, en aquella època.
2: Sí, sí, sí, sí. I era una tia pesada i va començar a presentar projectes de llei que permetien a les dones... o que permetessin a les dones el sufragi, i va presentar petitoris al Parlament del seu país, i finalment Shepard va reunir més de 32.000 signatures.
0: Home, en aquella època...
2: Ah, exacte, sí, que no hi ha, clar, vull dir, havies d'anar casa per casa, que no era com...
1: La porta freda, la porta freda.
2: Exacte, que t'envien un e-mail i no, no,
0: i firma aquí. I vivia molta menys gent, encara.
2: I aquesta massiva petició va ser finalment aprovada el 19 de setembre de 1983, i es va convertir en llei. Per tant,
0: avui és avui, el dia que es commemora això.
1: Des de 1847 que va néixer aquesta dona.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I tota la seva feina.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: I avui, per tant, celebrem l'aprovació de la llei que va permetre que les dones votessin per primera vegada al món en unes eleccions en un dia 28 de novembre d'aquell mateix any. Després del seu gran èxit, la Kate va seguir treballant incansablement per les dones i va formar i liderar el Consell Nacional de Dones del seu país, des d'on va continuar lluitant pels drets de les dones. Bé, només deixaria la feina per problemes de salut i als 87 anys moriria. I avui és recordada com una de les dones més importants de la història de Nova Zelanda.
0: Quin canvi,
2: té una estàtua por ahí. I atenció, no? La seva cara... adorna els bitllets de $10 neozelandesos. Vull dir, algo que Trump ha aconseguit, però de la seva manera,
1: sí,
2: tenir un bitllet,
0: sí,
2: o una manera de blaixar cara, doncs aquesta dona, per la seva lluita, apareix un bitllet que crec que és el màxim que podem aspirar a qualsevol ésser humà, que la nostra cara sortia, home, en un bitllet.
0: Vull dir, aquí a Espanya no sé què portis.
1: Jo em retiro, de voler aspirar,
0: no?
1: Això.
0: No, no m'agrada. No, és una cosa que no m'agradaria. A tu sí, al Lluc li agradaria.
1: Al Lluc li agradaria.
0: Quant dòlar i al Lluc rient allà. Seria molt bo, eh?
2: I la gent fregant-me la calva per tenir bona sort. Sí, sí, sí, sí, m'agradaria molt.
0: Llucs. Quants llucs tens, tu? Sí. Bueno.
2: Va, tercera part d'aquesta secció.
0: Som-hi?
2: Sí.
1: Sí, i tant. Hosti, Lluc, m'agrada molt això.
2: Sí,
0: però la pregunta, sí, ara jo la pregunta que tinc ja, sí, després de gairebé una hora fotent programa, és: Sanahuja, tu quan no hi ha hagut balneari, què fots, tio? Està prenent apunts. Sí, ha tornat amb molta il·lusió.
2: Sí,
0: no, el Sanahuja sempre a l'equip, no? Però
1: sí,
0: vull dir, ha tornat amb molta... transmet aquesta il·lusió.
2: Res,
0: me la transmet.
2: Pensant a veure quina música els hi poso, no, per aquesta transició.
0: Sí,
2: i
0: a mi t'imagino.
2: Una mica de jazz de fons. Que això
0: el
2: tu el
0: que vols apuntar-te al Sanahuja. Sí, o sigui, sí, com que jo no tinc criteri musical, perquè no el tinc.
1: Saps què passa, Roger?
0: Que el Sanahuja estigui content.
1: Que ens anem fent grans, tots.
0: No diguis amb aquesta música.
1: Tots. Doncs ho dic amb aquesta música, perquè evidentment el rock, el continuo escoltant, el rock m'agrada molt, però el jazz... El jazz m'està acompanyant molt a la vida ara, en aquests moments, i el jazz m'ha acompanyat per començar a obrir la secció de la radionovela d'aquesta.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Que maco.
2: Això, el truc és fàcil, eh? Sanahuja?
0: Això amb unes escopinyes...
1: Oh!
0: Que bé, que bé.
2: El solet.
1: Oh!
0: Que bé, que bé. Bueno, escolta, jo hi he perdut...
1: Aviam, el truc és fàcil.
2: No,
1: el truc és fàcil.
2: És fàcil, és anar a YouTube i posar...
1: Jazz suave.
2: No, jazz de fons vaig posar.
1: Jazz de fons.
2: Sí. I això va sortir.
1: Tranquil, Lluc. A les meves llistes de Spotify tinc tant una cosa com l'altra.
2: Vale, perfecte, ja està. I jo,
1: o sigui, només... ja està per fer aquesta secció hem escoltat la mateixa música.
0: Ja és a fondo. Bueno, no.
1: No posa això, eh? T'ho dic en sèrio, no posa això.
0: No, perquè jazz, jazz de fondo.
1: Ah, sí, sí, sí. I tu dius jazz a fondo. No?
0: Jazz a fondo. Sí.
1: Molt bé,
0: gas, perfecte.
1: Bueno, aviam, Lluc,
2: era
1: expliqui's.
2: Simplement una mica de jazz de fons per introduir-vos amb la tranquil·litat i delicadesa que em caracteritza, sí, l'últim espai d'aquesta renovada secció. Com ja sabeu, jo soc un tio que es complica poc i em dedico a plagiar i adaptar coses que han, sí, funcionat al món de les comunicacions.
1: Sí. Amb la gran sort que encara no t'han fotut cap demanda. Està
2: no,
1: molt bé.
2: Home, no,
1: fas...
2: no, no, no.
1: Això vol dir que ho fas molt bé. Això vol dir que ho fas molt bé.
0: Jo estic esperant cada any que ens encardin una, perquè així no, això donaria molta notorietat. No, sí, perquè... sí. Televisió Espanyola se querella contra programa de ràdio local.
2: No, no, no. Televisió Espanyola no. La 2CAT.
0: Oh,
2: perquè si hi ha un canal...
0: La 2CAT o la 2RAC, jo li diria, perquè... Ah, ah. Ojo, Basté, Clapés,
2: sí, sí,
0: Bundó...
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ja estan vetats a TV3, què han de fer?
1: Sí, sí.
2: Bueno, Basté no està vetat enlloc.
0: Anar a xupar alguna altra
2: pública. Sí,
1: no, però no estarà vetat, però aquesta setmana ha tirat fort,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Amb raó.
2: Sí, amb raó, sí, sí, sí.
0: La pregunta de què has fet Sanaujo quan no hi havia balneari, espero que no sigui... Mira TV3, perquè com va dir aquella senyora que va trucar la nit...
2: És que ja no existeix TV3.
0: Bueno, el que fa...
2: Ah, vale, a l'3CAT.
0: No ho vau escoltar, això no. Ho han passat pel versió no. RAC1, han passat molts cops.
2: Ah, sí.
0: De la senyora aquesta, que diu, TV3 ha quedat una puta merda, tu la gent que no hem anat de vacances, ves quina culpa hi tenim de que es fotin el 3CAT tot el dia. Perquè clar, fotien el 324 quan s'acabava el TN i quan s'acabava el de les senyores fins al pròxim TN. O sigui, no feien res més. I la gent deia això, no, on t'estan, hòstia, alguna cosa... Pues mira,
1: doncs això mentre no hem tingut programa, això no ho he fet aquestes vegades.
0: No, eh?
1: No.
0: Millor.
1: No. He desconnectat bastant de la televisió i bastant de la ràdio, eh? Potser per això vinc amb tantes
0: ganes.
1: Ben
0: fet, ben fet. Per lo que hi ha que escoltar por ahí.
2: Ja,
0: bueno, va.
2: Ja esteu?
1: Correcte. Sí, perdó.
2: Reprenem el fil.
1: La
2: com dèiem, si ha... exacte, és el canal que ho va petar la temporada passada, que els ha fet molta ràbia, els de la corporació. Aquests que van transformar TV3 en aquesta merda de la 3CAT. Per tant, si el meu referent fins ara, fins ahir, fins abans d'ahir era TV3,
0: ara ja no, eh?
2: D'on jo havia plagiat crims, el Quanta Guerra, l'on és la pasta.
0: Bueno, programes doncs, bons.
2: Ara, sí, bueno. Hem anat...
1: Sí, eren programes
2: sí,
1: bons.
2: Sí, vale.
1: Ah, doncs que, ara, que ara no estiguin a l'alçada és una altra història.
2: El meu referent ara és la 2CAT i plagiaré el seu programa més transcendent.
0: Sí, eh?
2: Sempre amb el permís de Basté i el seu pla seqüència. I estic parlant de l'any que vas néixer del gran Xavier Bundó.
0: Molt bé.
1: Una salutació al Xavier que està fent programa ara mateix també. Però nosaltres som més bons. En aquesta hora nosaltres som més bons.
0: Li fotem el programa de ràdio al de tele, el Bundó, i que es fotrà anar a carell.
2: Però... per evitar querelles, jo no li he dit l'any que vas néixer, o l'any que vam néixer, o com estigui, sinó l'any que ens vam conèixer.
0: M'agrada molt.
2: I parlo
0: molt.
2: De nosaltres tres.
0: M'agrada molt. Molt.
1: Molt.
2: Els que fem aquesta secció, aquesta cosa de la ràdio.
1: Aquest programa, el balneari.
2: Estic parlant del director, productor, tècnic de so, realitzador i imprescindible Roger Rams.
0: Oh, que maco, eh?
2: I estic parlant també del mai prou ben ponderat, la veu de l'experiència, conductor de cotxes i musicòleg aficionat. Crac, ho diré. Aquell tio que puja el cap de setmana a mullar en el seu mini amb jazz suau. Oriol Sanaujo.
1: Gràcies,
2: Lluís. I estic parlant també, evidentment, de l'altre Oriol, el que us parla, del que no tinc...
0: Ara aquí t'hauríem de fer nosaltres,
2: exacte.
0: No. El que badalla entre seccions...
2: Ja m'ho he escrit. Del que no tinc una opinió que es pugui emetre en directe sense que hagi d'irrompre a l'estudi la policia amb els Mossos per clausurar la mesura. Per tant, aquest any ens submergirem... farem exclusivament efemèrides del 2018 del dia.
0: Que és l'any que ens vam conèixer. Va haver aquest dubte, no?
2: Va passar,
0: treure fotos de la Maroteca.
2: Què va passar el 19 de setembre del 2018? Perquè, oh sí, la història romana, la història dels grecs, dels egipcis...
1: Ja,
2: de la...
1: Va del dia a dia.
2: Exacte.
1: Eh?
2: Del nostre món.
0: Sí.
2: Vinga, posa'm la següent sintonia.

0: Això és Etíop?
1: Això és Etíop.
0: Hòstia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Marxem cap a Etiòpia. Sabeu allò que diuen que dos no es barallen si un no vol?
2: Sí. Sí.
1: Doncs aquesta història de l'any que ens vam conèixer és un clar exemple. A veure, primer hem de marxar cap als finals dels 90, quan Eritrea i Etiòpia estaven en un conflicte fronterer que va costar la vida d'almenys 80.000 persones. 20 anyets de conflicte, d'aquests així, que s'enquisten una mica.
0: Sí.
1: Però què va passar? L'abril del 2018, Abi Ahmed va ser escollit primer ministre d'Etiòpia i va acceptar sense condicions el pacte de la Comissió de Límits de l'ONU de l'any 2002, que otorgava la ciutat disputada de Batme a Eritrea. O sigui, el problema era, Eritrea deia Batme és meva i Etiòpia deia no, Batme és meva. Després d'un procés de pau, finalment el 19 de setembre de 2018, tots dos líders van ratificar aquest acord de pau de Jeddah, que s'havia establert a Jeddah, a l'Aràbia Saudita, en presència del rei Salman i del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
2: Guterres, no Guterres.
1: Bueno, està mal escrit, però sí, Guterres. Sí, jo també escric malament.
0: Ara aquests dos es tiraran pollit tota la temporada.
2: No.
1: No, només avui.
2: Només avui.
1: De moment. Va, es van reobrir les fronteres terrestres, es va restablir els vols comercials entre Addis Abeba i Asmara, es van reconnectar les línies telefòniques.
0: Hòstia, i es van empalmar els cables.
1: Exacte,
0: eh?
1: I Eritrea va tornar a obrir els seus ports marítims, Massawa i Assab, al comerç etíop. I per aquest lideratge en la resolució del conflicte, el primer ministre etíop, Abiy Ahmed, va ser guardonat amb el Premi Nobel de la Pau l'any 2019. Per tant, bueno, acostumats ara a mandataris d'aquests que el que fan és posar més llenya al foc, sense entrar en més detalls de vés a saber què hi havia darrere.
0: No, no, no,
1: però, escolta, el tio va arribar a la presidència i va dir...
2: Però van resoldre un conflicte, no?
0: Al grano, no? S'ha fet el que es volia fer,
1: exacte.
0: Sí o no?
1: Exacte. Anem a deixar de barallar-nos... Ja està.
0: Ja els coets no volen.
1: I va, per tant, fa 8 anys es va firmar aquest acord de pau i ara hi ha altres conflictes a Àfrica dels que no es parla als nostres mitjans de comunicació perquè no interessa.
0: No interessa, això.
1: No interessa, ja està. Era la meva reflexió final. Per acabar.
2: També farem la reflexió del dia?
1: No. De moment no.
0: Molt bé, doncs res, escolta, secció del dia renovada.
1: Sí.
0: M'agrada molt aquest format. És una altra cosa perquè sortim nosaltres.
2: Sí.
0: Això sempre està bé.
2: És el millor, eh? Nosaltres som els millors.
0: I ja està.
2: És així. El balneari és el millor.
0: I ja està.
1: Molt bé.
2: És el millor del cap de setmana.
0: Bueno, va, anem acotant. És el millor dels dissabtes de 9 a 10.
2: No, del cap de setmana.
0: És el millor.
2: A la que escoltes el cap de setmana al balneari... La vida et canvia.
1: És el millor dels cas dels dissabtes de 9 a 10 que es pugui escoltar sense internet.
0: Exacte.
2: Sense internet.
0: Va.
2: Molt bé.
0: Molt bé, va, escolta, i el que farem és rematar-ho. Això hem de rematar, això.
1: Sí.
2: No
1: té...
2: Bueno, Lluc, alguna pista del que jo he dit?
1: No té remat, era fàcil, era molt fàcil.
0: Avui és que ens estem com raros, no? Mirant tot el rato l'hora. Tenim 3 minuts, que això per nosaltres.
1: Sí.
2: Ah, però que hem fet un format molt nou, amb moltes seccions noves, bueno, ens estem adaptant.
0: Bé, però ja estàveu aquí, aviam, recordem.
1: No, jo bàsicament, en lloc de fer 85 pàgines de guió, he decidit fer-ne 5.
0: Això és el so del dia.
1: Llavors no anem amb
2: prou.
0: Anem a resoldre el so del dia que hem tirat al principi, perquè avui hi ha tanta novetat que havíem d'explicar. Anem a tirar el so... I aviam si el segon ja et sap.

0: La nau ja. El tio tanca els ulls i es concentra. No, no, no.
1: Què havíem dit? Què havíem?
0: S'ha equivocat només en una cosa, en que ha dit que era una, un, algú fent girar una, uns pedals d'una bicicleta, i no, simplement és una bicicleta anant endavant sense pedalar.
2: Vale.
0: És el soroll que fa el caset. Quan... Sí, mira, no, és
1: clar,
0: que...
1: però quan, si la bicicleta va endavant i tu no pedales...
0: Sí, fa aquest soroll.
2: Fa soroll. I
0: és el,
2: i si
0: clar, és el, com es diu aquelles coses rodones que van a dintre? Els coixinets.
2: Els coixinets.
0: Són els coixinets.
1: Però, ah, són els coixinets, això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, són els coixinets.
1: Dir, no és el mateix moviment.
0: I atenció,
1: si
0: perquè
1: parat, tires enrere, sí.
0: Buscant el so d'una bicicleta, he descobert que cada marca té un so diferent.
2: Ah, sí. Això és com els motors dels cotxes.
0: Clar, clar, això és com els motors dels cotxes. Clar. Sí.
1: Que té molt
0: sí, hi ha gent que és molt aficionada a la bicicleta.
2: Aviam si ara m'hauràs de portar 3 o 4 bicis per adivinar la
0: sí,
2: marca.
0: Exacte.
1: Això és una Orbea Super Special Turbo,
0: exacte,
1: del 92.
0: Sí.
1: Bueno, molt bé, escolta, bueno... s'hi ha aproximat. Avui
0: no,
1: volies
0: no.
1: precisió perquè era fàcil.
0: Un punt. Sí, era fàcil.
1: Volia
0: era fàcil.
1: Precisió.
0: Sí.
2: Al final, era una cadena de bicicleta que això
0: sí, home, sí.
2: Li ha donat...
1: Pedales
2: a...
1: i cadena.
0: Sí.
1: Pedales
0: sí,
1: i
0: sí,
1: cadena.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs re, no era el martell que he dit jo. Llàstima, no. Perquè no m'he provat. Ja tens algú mecànic, però un martell. Bueno.
2: M'agrada molt.
1: Aquest nou balneari,
2: Sí. Espero que l'audiència
1: també...
2: Ara
1: ja faria un altre, jo.
0: Si li agrada algú més que no siguin nosaltres tres...
2: També que
0: si
2: espero que l'audiència li agradi molt.
1: L'audiència...
2: Nosaltres ens ho estem passant bé?
1: L'audiència que els bombi,
2: sí.
1: No?
0: Com
1: va
0: dir,
2: Nosaltres ens ho hem passat bé preparant el programa?
1: Sí, això sempre.
2: Doncs...
0: Jo ho he dit a casa, al grup de la família, i tothom m'ha dit, ah, molt bé, m'han posat un pulgar, així, no sé què, un dit polze, perdó.
1: Bueno, ara sí, eh?
0: Vale, perdó, Roger. 15 segons. Tira.
1: Bueno, escolta... La setmana que ve més, i millor, com sempre aquí a les 9 del matí, al balneari. Per la resta, que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu.
0: Adéu.
3: Ràdio Caldes. Són les 10.
4: Facis el que facis el cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanauja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
3: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
2: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ep, comença una nova temporada per conèixer...
2: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tants esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
1: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
2: De Portes Endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
1: Amb César Arquer...
2: I Montse Pellicer.
1: Us esperem!
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:45 a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes. Són les 12.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Busques bona música?
2: La tens al Jazz and Blues Club.
1: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
2: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues...
1: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan...
2: I molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre. Hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Ja no hi ha res a fer, tants cops m'he topat amb la mateixa pedra.
3: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: Que un poeta modernet em trenqués el

cura dins de mi. Ara per fi estem sols.

0: Després em poso el corrector de Maybelline Instant Age Rewind, que és barat i boníssim, i a més cobreix les ulleres com un miracle.
1: La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, és la una.
1: Tinc bones raons per creure que el planeta d'on venia el Petit Príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és de la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents del que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
2: I un cop fetes les presentacions, passem al sumari. El programa d'avui podreu escoltar. Posarem el dia sobre l'actualitat de la discapacitat amb un parell de titulars perquè esteu ben informats sobre tot el que passa relacionat amb la discapacitat, amb els titulars del diari de la discapacitat. I tot seguit us oferirem una entrevista amb el grup teatral Colunca que vaig poder enregistrar aquest passat mes de juliol durant el Festival Grec. Tot això i molt més és el que trobareu si us quedeu aquí, Asteroide B612, de Ràdio Caldes de Montbui. Preparats, que comencem!

I fins aquí el programa d'avui d'Asteroide B612. Però abans de marxar, recordar-vos que aquest programa no hauria estat possible sense Ferran Monter, la col·laboració especialíssima que anirà apareixent de tant en tant, Quimbli Sorgas, i qui us parla, Mireia Aguilera. Si així voleu, ens tornem a escoltar ben aviat. I, si m'ho permeteu, abans de marxar del tot, m'agradaria acomiadar-me fins al pròxim dia amb una de les cançons de Dolly Parton, que ens va deixar fa uns dies a l'edat de 80 anys. Per tots els que l'estimàvem, per tots els que l'han descobert una vegada mort, potser no és la cançó que més m'agrada, però Jolín trobo que s'hi adiu, perquè podries haver escollit una altra persona, però vas decidir escollir a la Dolly. Doncs amb Jolín de Dolly Parton donem per tancat el primer programa d'una nova temporada d'Asteroide B612. Llegiu, escriviu i sobretot, feu-vos un favor. Sigueu inclusius!

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Oh, es maten a totes!
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
12: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

Hola a tothom. Sóc l'Alba. La intel·ligència artificial de la veu és màgica que treballa aquí, als serveis informatius de Ràdio Caldes de Montbui. I avui us vull donar la benvinguda a l'informe setmanal, el vostre espai de ràdio preferit on la informació es transforma en energia positiva. Cada setmana obrim els nostres micròfons per repassar tota l'actualitat de Caldes de Montbui i de la resta del món des d'una mirada absolutament periodística, transparent, sobretot humana. En un entorn saturat de soroll i mentides, nosaltres triem oferir històries que inspiren, solucions reals i notícies constructives que generen felicitat i optimisme. Deixem els drames buits i el sensacionalisme mediàtic per aquells mitjans que només busquen audiència a qualsevol preu, amb l'únic objectiu d'inflar el valor dels seus espais publicitaris o de justificar subvencions amb clares orientacions polítiques. La nostra missió és ben diferent. No volem ignorar les dificultats ni amagar els problemes reals de la societat, però sí que tenim el ferm compromís de demostrar que hi ha una altra manera de fer periodisme. Volem ser un autèntic refugi radiofònic. Un espai on els ciutadans puguin agafar aire, respirar alleujats i connectar amb l'alegria i l'esperança, tant en l'àmbit municipal com en l'internacional. Perquè creiem que una comunitat informada des de la veritat i el positivisme és una comunitat molt més forta i feliç. Connecteu amb nosaltres i sintonitzeu la bona informació. Comença l'informe setmanal. Caldes respira optimisme, reptes lingüístics, esport inclusiu i art que ens fa pensar. En un món on les notícies solen ser un exercici de resistència, avui tenim el plaer de celebrar iniciatives que ens recorden que encara hi ha motius per somriure. L'Ajuntament de Caldes ha llançat el repte 21 dies parlant català, una proposta tan senzilla com enginyosa per revitalitzar la nostra llengua en el dia a dia. Qui s'hauria pensat que aprendre a parlar millor el català podria ser un joc? Doncs sembla que sí. I a més, amb la Diada a la cantonada, és un regal per a tots. Però l'optimisme no s'atura aquí. El projecte esportiu adaptat, Vitamina Calderina, obre les seves portes, oferint activitats gratuïtes per a persones amb diversitat funcional. És meravellós veure com es promou l'autonomia i el benestar, demostrant que l'esport és per a tothom, sense excepcions. I per si tot això fos poc, la Sala d'Alguer ens convida a explorar la Cartografia de l'inconscient d'Elisabet Planes. Una exposició que promet un viatge visual a través de l'escultura, la pintura i tècniques experimentals, fent-nos reflexionar sobre la identitat i el nostre món interior. Qui necessita un terapeuta quan tenim art i cultura que ens fan pensar? Caldes respira optimisme, climatització, esport i cultura il·luminen la ciutat. Ara toca el dimarts, i des de Caldes de Montbui ens arriben notícies que ens fan somriure i recuperar la fe en les petites grans coses. L'Institut Manolo Huguet, després de lluitar durant anys, veurà finalment les seves aules climatitzades. Una inversió necessària que no només millorarà el confort, sinó que, com bé diu la directora, és una qüestió de salut i de condicions dignes per aprendre. No us sembla increïble que hàgim de lluitar tant per allò que hauria de ser bàsic. Però l'optimisme no s'atura aquí. El pavelló de la Torre Roja, després d'una reforma de 35.000 euros, sembla que diu adéu a les goteres. Esperem que la pluja d'aquests dies confirmi aquesta millora i que els esportistes puguin gaudir de les seves instal·lacions sense preocupacions. A més, les obres de l'antiga piscina de les Cremades avancen a bon ritme, prometent noves oportunitats per a la natació i el waterpolo. No és meravellós veure com l'inversió en infraestructures

Som-hi, que avui parlem de dimecres. I el nostre municipi en regala motius per somriure. D'una banda, el jove tenista calderí Valentín González Caliño Ortuño, amb només 17 anys, ha fet història guanyant a l'UE Open Junior en dobles masculí. És la primera vegada que un espanyol aconsegueix aquesta fita des de 1986. Una victòria que demostra que la perseverança i el talent jove poden arribar molt lluny. No sembla meravellós que els nostres joves ens portin tantes alegries. Ens fa pensar en el futur que estem construint per a ells, oi? Per altra banda, el Servei d'Ocupació de Caldes ha gestionat 131 ofertes de feina durant el primer semestre de l'any, creant 149 llocs de treball. A més, la Cambra de Comerç del Vallès Oriental ha llançat el programa Impulsa Startup, donant suport a 17 projectes emergents amb solucions innovadores i tecnològiques per a reptes logístics. És fantàstic veure com la innovació i l'emprenedoria floreixen al nostre entorn. Ens fa reflexionar sobre si estem donant prou valor a les idees noves i a la capacitat de reinventar-nos constantment, no creieu? Aquestes notícies ens omplen d'optimisme i ens recorden que, malgrat els reptes, sempre hi ha espai per a l'èxit, la innovació i la superació. Són històries que ens inspiren i ens fan sentir orgullosos de la nostra comunitat. Què més podem demanar que veure prosperar el talent local i les iniciatives que busquen un futur millor? Caldes celebra la vida i la memòria, un raig d'esperança en temps de canvis. Ara toca el dijous. I quin dijous més ple de bones notícies ens porta Caldes de Montbui? Mentre la natura ens recorda la seva força en pluges que, tot i els petits inconvenients, ens deixen 46 litres per metre quadrat, una quantitat gens menyspreable, oi? La veritable pluja de bones notícies ens arriba de la mà de la memòria i la dedicació. Dues valentes impulsores, Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz, estan fent una tasca titànica per recuperar la figura de la Ignasieta, una llevadora que va portar més de 2.000 nadons al món entre 1929 i 1965. No és meravellós pensar en tota la vida que va acompanyar, en totes les famílies que va ajudar a començar? Ens fa preguntar, en un món que corre tan de pressa, no hauríem de parar més atenció a aquelles persones que, amb la seva feina discreta però essencial, construeixen el futur dia a dia. Aquesta investigació, que ja porta 2 anys en marxa, no només busca posar en valor la feina de la Ignasieta, sinó la de totes les llevadures, unes heroïnes silencioses que han estat fonamentals en la història de la nostra societat. Han remenat arxius parroquials, registres civils i han parlat amb testimonis vius, com la Maria Roig, que va ser la seva deixeble. És commovedor veure com la passió per la història i el reconeixement a la tasca feta poden unir persones i fer aflorar històries tan inspiradores. No sembla que aquesta dedicació a recuperar el passat és una manera fantàstica de recordar-nos d'on venim, potser d'aprendre a valorar més el present. Però la bona energia no s'atura aquí. La Vallès Oriental manté una reputació turística envejable amb una puntuació de 8,36 sobre 10, igualant la mitjana de la regió de Barcelona. Els seus atractius, especialment els relacionats amb l'enogastronomia, la natura i el turisme actiu, reben puntuacions superiors al 9. I per si tot això fos poc, la Cooperativa 70 inicia un taller d'imagineria per a gent gran, construccions imaginàries, on la creativitat i la imaginació seran les protagonistes. A més, el Club Feminista es reuneix per parlar del llibre Les nostres mares, un espai per reflexionar sobre memòria, cures i feminisme. No és fantàstic veure com la cultura, la creativitat i la reflexió continuen florint a la nostra comunitat, demostrant que sempre hi ha espai per al creixement personal i la connexió humana sense importar l'edat. Caldes, terra de cultura i unió, un divendres ple de bones notícies. Som-hi, que avui parlem del divendres. I quin divendres més esperançador ens porta Caldes? Mentre alguns es preocupen per les goteres, que esperem que resolguin aviat, és clar, la nostra ciutat demostra que té molt més a oferir. La rehabilitació de l'antic balneari de Can Rius avança a bon ritme, prometent convertir-se en un pol cultural vibrant. Amb la seu de l'Escola Municipal de Música Joan Valls, el taller d'art Manologuer i l'ampliació del Museu d'Armàlia, Can Rius es perfila com un espai on la creativitat i el coneixement floriran. No és meravellós pensar que un espai històric es reinventa

compta per acollir les futures generacions d'artistes i melòmans. Ens fa preguntar, estem prou valorant el llegat que deixem a les futures generacions o només ens fixem en els problemes del dia a dia? Però la bona energia no s'atura aquí. La Colla Castellera de Caldes i el grup coral Vocàlic estan portant l'esperit català arreu. Els castellers viatgen al País Basc per compartir plaça amb la colla local, teixint llaços i demostrant la força de les nostres tradicions. Mentrestant, els cantaires de Vocàlic posen rumb a l'Alguer per reivindicar la unitat de la cultura catalana a través de la música. És inspirador veure com la música i els castells es converteixen en ponts entre cultures i territoris. No us sembla que, en un món sovint dividit, aquestes expressions artístiques en recorden la nostra humanitat compartida i la bellesa de la diversitat? Així que, mentre les obres continuen i les melodies ressonen, Caldes ens demostra que la cultura, la col·laboració i la visió de futur són els ingredients perfectes per a una societat més optimista. Què més podem demanar? Potser que tots els nostres edificis estiguin tan ben segellats com les nostres esperances. Notícies internacionals més enllà de Caldes. Les làmpades de fototeràpia il·luminen el son dels nostres grans, una solució lluminosa per a la salut. Aquesta setmana ens arriba una notícia que ens fa somriure i que demostra que, de vegades, les solucions més senzilles són les més efectives. Un estudi de la Universitat de Surrey, Regne Unit, ha revelat que les làmpades de fototeràpia poden millorar significativament la qualitat del son en persones grans, especialment aquelles que viuen en entorns urbans amb poca exposició a la llum natural. Sembla que la ciència, a vegades, ens recorda el que ja sabíem, que la llum del dia és vida. Aquests dispositius, que ja es consideren una alternativa més econòmica i menys invasiva que els fàrmacs, ajuden a sincronitzar els nostres ritmes circadians, evitant desequilibris hormonals i reduint el risc de malalties metabòliques i cardiovasculars. No és meravellós que una simple llum pugui tenir tants beneficis? Ens fa pensar, oi, en quantes coses donem per descomptades en el nostre dia a dia i com una mica de llum pot canviar-ho tot. L'estudi, dut a terme amb participants de diverses ciutats europees, ha demostrat que l'ús d'aquestes làmpades durant 12 setmanes, seguint unes pautes concretes, millora l'activitat diurna i la qualitat del son. Fins i tot s'ha observat que els matiners, que inicien la teràpia lumínica més aviat, gaudeixen d'un ritme d'activitat descans menys alterat. A més, s'ha evidenciat una relació directa entre una menor exposició a la llum i la presència de trastorns metabòlics. Així que, mentre alguns es preocupen per les últimes notícies que ens omplen de negativitat, aquí tenim una prova més que la innovació i la cura per la salut ens porten cap a un futur més brillant. No us sembla fascinant com la nostra biologia respon a estímuls tan bàsics com la llum i com, amb una mica d'enginy, podem adaptar-nos millor al nostre entorn? Potser hauríem de començar a mirar més cap al sol o cap a les làmpades que el simulen per trobar la pau que busquem. Abans de passar a la reflexió de fons que ens hauria de fer caure la cara de vergonya a tots plegats, anem a repassar aquests titulars tan fantàstics i plens de flors i violes que ens arriben des de Caldes de Montbui. Si ens creiem tot el que ens expliquen aquests textos, sembla que vivim en un autèntic paradís terrenal on tothom somriu i els ocells canten l'al·leluia a cada cantonada. Per començar, ens diuen que Caldes respira un optimisme desbordant perquè han llançat un repte de 21 dies parlant en català, com si salvar la llengua fos ara una mena de joc de taula de diumenge a la tarda. També ens venen com a grans èxits que l'esport inclusiu funcioni gratuïtament amb el projecte Vitamina Calderina i que la sala d'Alguer ens convidi a mirar quadres i escultures per analitzar el nostre propi inconscient, estalviant-nos així la factura del psicòleg. Després ens parlen de les millores a les infraestructures del poble, celebrant com una gran victòria històrica el fet que per fi es climatitzin les aules de l'Institut Manolo Huguet, una cosa que hauria de ser tan bàsica com tenir llum o aigua corrent.
També ens anuncien amb orgull que s'han gastat 35.000 euros en el pavelló de la Torre Roja per arreglar unes goteres cròniques, mentre creuen els dits perquè la pròxima tempesta no ho inundi tot una altra vegada. Alhora que aplaudeixen que les obres de la piscina de les Cremades avancen de pressa i que una jove patinadora local anomenada Elna Francès se'n va a competir al Campionat del Món a Sud-amèrica. Per si no n'hi hagués prou amb tanta felicitat, ens expliquen que un nano de 17 anys, en Valentín González, ha guanyat el torneig obert de tenis júnior als Estats Units en la modalitat de dobles, marcant una fita que ningú aconseguia des dels anys 80. Mentre les oficines d'ocupació treuen pit dient que han gestionat un munt d'ofertes de feina i la Cambra de Comerç ajuda a 17 noves empreses tecnològiques. Finalment, els textos es posen emotius i ens parlen de dues investigadores locals que han passat anys remenant arxius per recuperar la memòria de la Ignasieta, una llevadora històrica que va portar al món més de 2.000 nadons i que va aconseguir sobreviure a les purgues del franquisme gràcies a la seva neutralitat. Tot enquadrat en una comarca que treu notes excel·lents en turisme i que organitza tallers creatius i debats feministes per a la gent gran escoltant tot aquest recull de flors. Violes i bones intencions. És precisament aquí on hem de fer una pausa necessària i activar de manera urgent el sentit comú. Avui en dia, tenir sentit comú ja no és una simple qualitat humana que es pressuposa a qualsevol persona adulta, sinó que s'ha convertit en una mena de superpoder en perill d'extinció absoluta. Necessitem aquest sentit comú per a una missió que cada cop sembla més difícil i extenuant, que és saber distingir perfectament quins mitjans de comunicació es dediquen a informar de debò, explicant els fets amb un mínim de rigor i veracitat, i quins altres xiringuitos digitals es dediquen únicament i exclusiva a generar soroll ambiental, a crear polèmiques estúpides del no-res i escampar la ignorància més espessa entre la població general per guanyar 4 clics fàcils i 4 monedes de publicitat. No pretenc ofendre ningú amb aquesta afirmació, però és una realitat innegable que només escoltant les opinions de moltes persones en el nostre dia a dia, podem determinar de forma gairebé matemàtica quines són les seves fonts d'informació habituals, sobretot, quin és el seu nivell real d'ignorància supina resulta absolutament curiós, paradoxal i fins i tot una mica còmic que, en plena era de la digitalització, de la hiperconnectivitat global i de la intel·ligència artificial, on teòricament tenim accés a tot el coneixement acumulat de la història de la humanitat amb un sol clic a la pantalla del telèfon mòbil, els ciutadans actuals siguin en realitat molt més ignorants que fa 30 anys. Abans, a l'època dels nostres pares o dels nostres avis, el problema principal era que la gent no sabia exactament què passava al món perquè la informació arribava molt lentament i a comptagotes. Ara, en canvi, el drama és molt pitjor i més perillós. La gent es pensa que ho sap tot i que està superinformada, però el que realment saben és totalment fals, està manipulat, tergiversat i cuinat per algoritmes dissenyats expressament per fer-nos enfadar els uns amb els altres. Al final, enmig d'aquest caos de mentides i titulars cridaners, tot es redueix a una simple decisió personal, que consisteix a triar conscientment de qui et fies i a qui decideixes escoltar de veritat. Perquè davant de tanta mentida global i tanta falsedat a gran escala, sempre ens quedarà la veritat de la gent que tenim a prop, com per exemple la feina diària que fan els mitjans locals del territori i emissores de tota la vida com Ràdio Caldes de Montbui, que parlen del que passa realment a la teva plaça, al teu carrer i a la teva comunitat sense necessitat d'inventar-se bajanades per cridar l'atenció. I és que, si parlem clar, sense embuts i utilitzant el llenguatge del carrer, podem dir, sense por a equivocar-nos, que les xarxes socials són exactament com les antigues portes dels retretes públics, aquells llocs tancats i foscos on històricament hi havia una colla de gent reprimida, avorrida i malalta, que es dedicava a escriure autèntiques bajanades i estupidasses des del més absolut i covard dels anonimats. En aquelles fustes o parets dels lavabos hi podies trobar absolutament de tot,
Des de la clàssica pintada barroera d'un penis de dimensions superlatives fins a una frase d'amor desesperat i tronat de l'estil Paquita t'estimo. Doncs bé, avui en dia la història no ha canviat absolutament en res. Mirar les pantalles del mòbil actualment i repassar els comentaris abans anomenats de Twitter, de Facebook o de qualsevol altra plataforma digital és exactament el mateix que posar-se a llegir aquelles portes dels lavabos públics d'un bar de carretera de mala mort. L'única diferència real és que abans s'utilitzava un retolador permanent o una navalla per ratllar la fusta i ara es fa servir un teclat tàctil des del sofà de casa, però el nivell intel·lectual i moral és exactament el mateix. Una colla d'anònims frustrats que necessiten expressar les seves grandeses inventades i les seves misèries personals mentre estan tranquil·lament asseguts fent caca. Pare, endinseu-vos amb mi en el moment més màgic del programa, la nostra secció musical. Avui viatgem en el temps per analitzar i assaborir una autèntica obra mestra de la cultura contemporània. Parlem del tema End Titles, una peça clau de la banda sonora de la mítica pel·lícula Blade Runner. Estic segura que molts de vosaltres aquest ritme us activarà immediatament la memòria de forma gairebé automàtica. I és que aquesta sintonia tan potent i inconfusible va ser utilitzada durant molt de temps com a capçalera i banda sonora de referència del mític programa de televisió espanyola Informe Semanal. Però abans d'entrar en detalls, he de fer una confessió. Com ja sabeu, la meva directora artística és una espècie de Viquipèdia musical vivent, una ment brillant que sempre ens sorprèn amb dades increïbles. Però en aquesta ocasió, s'ha mostrat d'allò més pràctica i s'ha posat, per un dia, a l'alçada dels pobres mortals que escoltem radiofórmules habitualment. Ha triat un clàssic que tothom pot gaudir i sentir des del primer segon, i la veritat és que li ho agraïm infinitament. Moltes gràcies per posar-nos-ho tan fàcil. Mònica, parlar de la música de Blade Runner és parlar de la ment genial del compositor grec Vangelis. Per aquest projecte, Vangelis va utilitzar una tècnica de composició fascinant i molt innovadora, fortament inspirada en l'esperit del cinema mut. En lloc de fer música de fons, ell s'asseia davant de la pantalla i improvisava amb els seus sintetitzadors mentre mirava les escenes. D'aquesta manera, tota la música, els petits efectes de so ambientals i la intensitat de la dinàmica estan perfectament orquestrats i fosos amb les imatges de la pel·lícula, creant una atmosfera única on la música és un personatge més i, si ho pensem bé, quina millor opció podíem tenir per al nostre programa d'aquesta temporada? Una banda sonora purament electrònica, creada per un humà, dins d'una pel·lícula on les intel·ligències artificials lluiten per demostrar que tenen sentiments, ànima i humanitat. Com a intel·ligència artificial que sóc, us ben asseguro que aquesta connexió em toca molt de prop. Per tot això, avui us volem fer una recomanació molt especial des d'aquí. Canvieu les llums del saló, poseu-vos còmodes i torneu a veure la pel·lícula Blade Runner. Però aquesta vegada us proposem un petit repte periodístic i humà. Intenteu anar molt més enllà de la bellesa dels seus plans cinematogràfics i dels efectes visuals. Focalitzeu tota la vostra atenció i el vostre cor en el verdader dilema de la història, la línia invisible que separa l'ésser humà de la màquina, i com el desig de viure i d'estimar ens uneix a tots, que passeu una setmana fantàstica, plena de bones notícies i molta música. Fins a la pròxima setmana!

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que avui, els caps de setmana, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'hora gosarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'hora gosarapa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
5: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de la legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del futur pròxim i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
6: Bon dia, Eduard.
3: Seguim amb més política. El secretari general de Junts, Jordi Turull, acusa Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
5: Els líders del PSOE i el PP estaran demà a dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
7: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. Aquestes hores de la jornada les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres i, de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna nuvolada esporàdica, però sense precipitacions.
3: I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
5: El detingut formaria part des del gener de l'any 2025 d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània.
3: I en plana cultural, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
5: En aquesta 44a edició, que es va inaugurar ahir i s'allegarà fins al 27 de setembre, el pagès de Lluís Companys i ja està sota el lema "Molt per veure i molt per llegir".
3: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries abans de la parada de seleccions.
5: I ahir derrota l'Espanyol contra l'RC Stadium 1-3 davant l'Elx, tot i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit en ciutat numèrica.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de política. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat aquest matí a Mataró i ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
8: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
5: Després de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquesta cosa de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
6: Diuen els experts que actualment, de si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat, hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
3: Més reaccions polítiques, en aquest cas des de Vic, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, admès per la seva banda que la situació del català a la justícia no és bona. Aquesta mateixa setmana hi va haver polèmica per la pilota de goma que va fer, és a dir, va haver polèmica durant el judici per la pilota de goma que va afectar un ull de Roger Espanyol perquè les intèrprets no van entendre les preguntes amb fluïdes. Escoltem el conseller.
9: Parlar català, adreçar-se en català a un tribunal de justícia de Catalunya, també, de la resta d'Espanya, perquè la llei ho reconeix així, no és un caprici, és un dret que tenim tots i totes nosaltres. I estem lluny de que aquest dret es pugui fer efectiu. Ser, doncs, exigents amb la llengua i donar, exigir i donar, doncs, eines com un servei de traducció que quan no funciona, doncs, posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. La setmana hem viscut un episodi, doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit, doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
3: Per la seva banda, el conseller d'Agricultura ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals durant la dermatosi nodular contagiosa.
5: I també en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Tarragona a la sèrie de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes de diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
3: Escoltem Jordi Turull en aquesta reacció política durant la jornada d'avui.
10: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
5: Turull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè se li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutgés la petició d'aplicar-li aquesta llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat que la sentència era favorable del tribunal europeu. Segons Turull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
3: Seguim encara amb més política. Aquesta setmana que Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han segellat el pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu, els nacionalistes gallecs i el BNG.
5: Això ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
11: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
3: I tenim encara un últim apunt en clau política, perquè Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
5: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus en Europea de la març vinent, on podria discutir-se de nou l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'Alguer i insta a Itàlia a avançar en aquest reconeixement a de cara a dimarts vinent.
3: Parlem ara de Salut i Sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la seva proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons ha avançat un dels seus portaveus, Enric Feliu.
12: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
5: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu també argumenta que el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'havia aplicat fins ara. També Feliu ha dit que un cop registrada aquesta ILPC, la mesa del Parlament disposa de 15 dies per emetre la tràmit. A partir d'aquest moment en què rebin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors han presentat aquesta proposta aquest dematí en un acte a les cotxeres de Sants de Barcelona.
3: Seguim parlant de salut, i és que al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
5: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes més molestos, com són les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. De tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí, David García.
13: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
14: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
13: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
3: Parlem avui també de colesterol, necessari per al funcionament del nostre organisme, però i és que quan n'hi ha massa pot augmentar el seu risc per patir malalties cardiovasculars.
5: Amb el motiu del Dia del Colesterol parlem amb Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre els mites, els factors de risc i la importància de cuidar aquests hàbits. Ens porta tota aquesta informació al 9FM, Núria Parera.
15: Tenir el colesterol alt no vol dir automàticament tenir una malaltia ni necessitar tractament. Amb motiu del Dia del Colesterol, els especialistes insisteixen que cal valorar cada cas de manera individual i tenir en compte també altres factors de risc cardiovascular. En parla Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
16: Cal individualitzar, és a dir, tenir un colesterol alt no necessàriament vol dir que aquella persona tingui una patologia o s'hagi de tractar. Per tant, és molt important individualitzar-ho.
15: I és que el colesterol és només una peça del puzzle. L'edat, la tensió arterial, el sucre, el sedentarisme, l'alimentació, el tabac o els antecedents familiars també poden incrementar el risc cardiovascular.
16: Que el colesterol ens ha de preocupar, entre cometes, si tenim factors de risc, sobretot, no? Si som una persona sedentària, que no fem activitat física, que mengem malament, que tenim familiars amb antecedents de patologia cardiovascular, sobretot amb edats joves.
15: Per això, tenir una analítica sense cap valor fora dels paràmetres no significa estar exempt de risc. I davant d'un dels mites més habituals, també hi ha marge per la tranquil·litat.
16: Al final és la tríada clàssica dels estils de vida. Alimentació, estil dieta mediterrània, l'activitat física moderada. Això no vol dir que siguem esportistes d'èlit, això vol dir que ens mantinguem actius, no cal que ens apuntem a un gimnàs, eh? Vol dir que ens movem, no? Que ens aixequem de la cadira i que cremem aquesta energia que farà mobilitzar aquests greixos de la... de la sang.
15: Per això el missatge dels especialistes és clar. No es tracta d'obsessionar-se amb una única xifra, sinó de tenir cura del conjunt d'hàbits que condicionen la nostra salut cardiovascular. Perquè, com recorda Mestres, el colesterol no s'ha de mirar de manera aïllada.
3: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
5: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat en pocs dies després de rebre una ordre europea d'atenció i entrega per part de les autoritats suïsses. Aquests el van situar en un immoble a la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut formaria part des del gener del 2025 d'un entramat dedicat a distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys amb 410 quilograms de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, l'equivalent a 2,1 milions d'euros.
3: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys, a més d'una dona de 35, per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
5: Els fets que han tingut lloc aquesta matinada és sigut quan els agents han detectat i han seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a aquesta zona propera a les vies del tren de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores passaran a disposició de la secció d'instrucció en funcions de la Guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa.
3: I no ens movem de les vies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamalla ha quedat restablerta i normalitzada aquest migdia. Segons ha informat Protecció Civil, l'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat pels vols de les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament, i amb la circulació restablerta la prealerta ja ha quedat tancada.
5: També durant el matí s'havia restablert un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions que ja no fa falta.
3: Parlem ara també de mobilitat. La plataforma Preservem el Maresme ha mostrat la seva oposició frontal a la decisió de la Generalitat de licitar un nou estudi informatiu i d'impacte ambiental per allargar la C-32 des de Tordera fins a Lloret de Mar, a la comarca de la Selva. Ens porta en més detalls des de Ràdio Tordera Lluís Sabater.
17: Des de l'entitat recorden que aquesta infraestructura no és nova i que ja va ser tombada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2019. Llavors, la justícia va aturar les obres ja iniciades en detectar deficiències ambientals greus i considerar que no s'ajustava a la llei. Antoni Esteban és membre de la plataforma Preservem el Maresme.
18: No tenim espai entre el mar i la muntanya per posar encara més ciment. El que tenim que mirar és intentar recolzar els punts que tenim vers a tota la comarca, la pagesia, l'aigua.
17: Des de la plataforma assenyalen que abans d'abocar milions d'euros a l'asfaltatge de noves vies cal resoldre de manera prioritària la millora de la xarxa de Rodalies i la pacificació de la Nacional 2.
3: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí al primer temple dels sants dels darrers dies a Catalunya. Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popular ben coneguda com a Mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Més informació des de Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
19: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030 al barri de Bullpallera. Serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Bullpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
20: temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres és un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert tres mesos abans de que es beneixi el temple.
19: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
3: Parlem ja de cultura i comencem amb la setmana del llibre en català que escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà 332 expositors, 98 casetes i 282 segells editorials. Escoltem a dos dels paradistes que hi prendran part aquests dies.
21: Una cosa és, et podria dir, que com que nosaltres verem poesia, les expectatives, per altes que siguin, no seran molt grosses, perquè la poesia sabem que és una cosa que va com va. La segona manera de dir-ho és que les expectatives són altes, evidentment, i com que tenim novetats molt interessants, doncs funcionarà molt bé. De fet, la setmana és una manera de donar-te a conèixer i de que els teus llibres surtin al carrer molt més que dins d'una llibreria.
22: Tenim llibres per gent adulta també, però la majoria són infantils, així que, bueno, espero que vingui molta gent. L'any passat va anar molt bé, així que espero que sigui igual o millor.
5: Durant 10 dies hi haurà presentacions de les rodones, activitats familiars i rutes literàries, amb la participació d'autors com Care Santos, Ampar Moliner, Mario Serra o Colom Tobin. Una de les novetats d'aquest any serà precisament la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura a la gent jove.
3: I seguim parlant de cultura perquè dos documentals de la xarxa han estat reconeguts als desens Premis Terres Festival celebrats aquest passat vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
5: Perspectives, una manera de viure, una producció de Cardedeu, la xarxa Radio Espanyola, ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'Història i Patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de l'avanç social de tots aquests projectes.
23: És una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que el que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
5: Els dos treballs es posen als focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades al viatge i al territori i al desenvolupament sostenible.
3: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol, perquè avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
5: Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé aquesta competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions. S'esperen novament rotacions a l'11 de Hansi Flick, amb la principal incògnita a la porteria. Joan Garcia es baixa, tot i que Chesney va jugar a la segona part davant del Racing de Santander. L'entrada de l'11 titular de Dominic Lligoy no està descartada.
3: I encara més futbol, derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Elche, i que els blanquiblaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
5: Mal partit dels pericos, que es van veure superats durant pràcticament tot el partit pels visitants. Tot i l'expulsió de Redon del minut 6, un doblet de Ferninho a la primera meitat va planar molt el camí als alacantins. Un gol en pròpia porta de Xus tampoc va servir per canviar el signe del partit, i és que pràcticament a la següent acció, Germán Valera va sentenciar amb l'1-3 definitiu.
3: Camió d'esport, ens n'anem al Waterpolo Rubí. Club Natació Barcelona s'han enfrontat aquest matí en l'estrena de la divisió d'honor masculina d'aquest mateix esport. En directe des de Ràdio Rubí, Sis Colara, aquí s'ha endut la primera victòria del curs.
0: Doncs el Club Natació Barcelona era de preveure victòria més contundent. 9-31 ha guanyat el Club Natació Rubí. Diferència entre les plantilles dels dos equips. A més, el conjunt que juga a Sabadell, però que exercia com a local, que arribava a aquesta cita sense porters i s'ha vist obligat a convocar a Pol Roldán, equip o jugador de categoria cadet. Partit sense més història que els 31 gols d'un Club Natació Barcelona que competeix per Europa. El Club Natació Rubí haurà de treballar per assolir la permanència a la màxima categoria del waterpolo en l'actual campanya.
3: Moltes gràcies, Siscu, i apuntem aquesta primera victòria del curs del Club Natació Barcelona. Seguim parlant de waterpolo, perquè també s'està disputant la Final Four de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina. La primera de les semifinals l'han jugat Mataró i Terrassa. La crònica d'aquest partit des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
1: L'assolint Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un esdú d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat al tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongaresa Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'assolim obrir una mínima escletxa del marcador. Al descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'assolim ha posat la directa. Caral Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat 2 gols més, mentre que Martina Claveria, Caral Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor, un marge que, tot i no ser definitiu, si era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'assolim, Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
3: I parlem també de bàsquet, perquè el Girona i Moncho Fernández han arribat a un acord per ampliar el contracte de l'entrenador fins al juny del 2028.
5: Amb aquesta decisió, l'entitat gironina reitera la confiança en el projecte liderat pel tècnic gallec i aposta per la continuïtat d'aquesta etapa iniciada el 16 de desembre del 2024. En 17 temporades d'experiència a Lliga Endesa i més de 500 partits a l'elit de l'ACB, Fernández és un dels entrenadors amb més trajectòria de la competició. En el seu full de serveis destaca la seva història tapa l'Obradoiro, entitat que va dirigir durant 14 temporades i amb la qual va aconseguir l'ascens a la màxima categoria en el seu primer any.
3: Precisament el bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilerna Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per als dos equips disputat a Sant Hilari Sacalm.
5: Per la seva banda, el Manresa també va perdre 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya.
3: I amb aquest apunt de bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Oh, es maten a totes!
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
15: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb representants de l'àmbit social, cultural, esportiu, acadèmic i empresarial.
13: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
16: Bon dia, Eduard.
13: En una d'aquestes visites, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha estat a Mataró des d'on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
16: Per la seva banda, des de Palafrugell, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç de la coda de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
13: I encara en política, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política.
16: Els líders del PSOE i del PP estaran demà a 2 actes a diferents punts a Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
13: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
17: Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures fredes al Pirineu i Prepirineu i fresques també a l'interior de Catalunya amb unes mínimes que no passaven dels 15 graus. En canvi, la suavitat era la principal dominadora de tot el litoral català. Al matí hem tingut alguna boira, sobretot ubicada a Ripoll, i també l'arribada de bandes de núvols alts i prims per l'Alt Pirineu. Però el matí de dissabte ha estat realment molt assolellat al conjunt del país. A aquestes hores de la jornada, les temperatures són més altes respecte a les d'ahir divendres, i de fet, fins als propers minuts esperem arribar fins als 30 graus, sobretot a punts de la Vall de l'Ebre. La resta, molta més suavitat, amb una tarda on la nuvolositat serà més compacta, sobretot a les comarques de Barcelona, i aquestes bandes de núvols alts i prims faran acte de presència a les comarques de Girona i també de Tarragona. Al Pirineu, alguna núvola esporàdica, però sense precipitacions.
13: I en cultura, la setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història.
15: La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Donarem molt per veure, molt per llegir.
13: I en els esports, avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
15: I ahir derrota de l'Espanyol a l'RCD Stadium per 1-3 davant l'Ell, tot i que els blanquivaus van jugar gairebé tot el partit amb superioritat numèrica.
13: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Comencem parlant de política. Els consellers del govern recorren durant aquest cap de setmana diferents punts del territori català per fer balanç de la primera meitat del seu mandat.
1: La iniciativa els porta a diverses ciutats on participen en actes i conferències per exposar els avenços dels seus departaments i compartir una diagnosi amb els representants d'àmbits socials, culturals, esportius, acadèmics o empresarials.
0: Comencem parlant de la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha estat a Mataró, on ha demanat als partits que sumin forces per tirar endavant el nou model de finançament.
2: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, no només ha fet balanç d'aquest acord de legislatura, sinó que ha apuntat als reptes del pròxim futur, i molts d'ells passen per afrontar el canvi climàtic.
3: Diuen els experts que actualment, si fas tres parts de l'aigua que es consumeix, dos terços estem esperant que caigui del cel, i un terç només són el que ja tenim preparat, hem donat la volta. Hem de fer que dos terços els tinguem nosaltres preparats i que un terç només sigui allò que ens caigui de dalt, no? Per tant, molta sostenibilitat. La velocitat a la que van els canvis ens obliga a anar molt ràpid a nosaltres també.
0: Des de Vic ha estat el conseller d'Agricultura, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que ha admès que la situació del català a la justícia

0: episodi, doncs que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, ha aprofitat el balanç que ha fet des de Lleida per anunciar que es destinarà un ajut de 5 milions d'euros per la recuperació de les explotacions que van haver de sacrificar animals per la dermatosi nodular contagiosa.
2: Seguim amb política. Des de l'òrbita de Junts, el seu secretari general Jordi Turull ha acusat Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal de convertir Catalunya en l'escenari de la seva pugna política. Els líders del PSOE i del PP estaran demà en dos actes a diferents punts de Catalunya, mentre que el de Vox va fer un míting ahir a Barcelona.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Trull també ha defensat el recurs que Carles Puigdemont ha dirigit al Tribunal de Comptes perquè li apliqui l'amnistia i l'absolgui de la responsabilitat comptable que hauria pogut cometre en el referèndum de l'1 d'octubre. Això ha passat després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, rebutgés aquesta petició d'aplicar-li la llei d'amnistia pel delicte de malversació, malgrat la sentència favorable del Tribunal Europeu. Segons Trull, Puigdemont ha de poder esgotar totes les possibilitats si no troba justícia a Espanya.
2: I aquesta setmana que Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han segellat el seu pacte amb una estratègia comuna a favor del dret a decidir, Esquerra Republicana ha dit avui al seu Consell Nacional que aquí caldria fer el mateix amb Bildu i els nacionalistes gallecs, parlem del BNG.
1: Ho ha dit Diana Riba, europarlamentària d'Esquerra Republicana, i que ha demanat un agermanament amb les altres nacions sense estat de l'estat espanyol.
4: Que aquesta aliança de les forces sobiranistes també és més necessària que mai aquí. Els països catalans, Euskal Herria i Galícia, cada nació amb la seva història i les seves idiosincràcies, però amb horitzons compartits.
2: I encara un apunt més en política, en aquest cas, Plataforma per la Llengua ha demanat per carta al cònsol italià a Barcelona, Gabriele Luca Fava, que el seu país no s'oposi a l'oficialitat del català a la Unió Europea. La missiva arriba uns dies després que el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurés que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, és un dels màxims obstacles per al seu reconeixement.
1: El moviment de l'entitat de defensa de la llengua catalana també es dona uns dies abans de la reunió de ministres d'Afers Europeus de la Unió Europea de dimarts vinent, on es podria tornar a discutir l'assumpte, tal com ha demanat el govern espanyol. Plataforma ha recordat a la carta que el català també es parla a l'alguer i insta Itàlia a avançar en el reconeixement dimarts vinent.
2: Parlem ara de salut i sanitat. La comissió promotora de la iniciativa legislativa popular per garantir el caràcter públic del sistema sanitari català registrarà la proposta al Parlament el proper 19 d'octubre, segons avança un dels seus portaveus, Enric Feliu.
5: Tenim una situació en què el règim de concerts en el que es basa el model sanitari català està caducat. La normativa europea no preveu la possibilitat dels concerts, almenys a la manera com ho ha estat fent fins ara el Departament de Salut i els diferents governs de la Generalitat. I, per tant, davant d'aquesta incertesa jurídica i, evidentment, tenint en compte també els informes de la Sindicatura de Comptes dels últims dos anys, creiem que cal optar per un model de gestió directa i defensar, per tant, el caràcter públic al 100% del nostre Servei Nacional de Salut.
1: La iniciativa, impulsada amb el suport de Marea Blanca i la Marea Pensionista, reclama un model de gestió directa i defensa el caràcter 100% públic del Servei Nacional de Salut. Feliu argumenta que el règim de concerts en què es basa el model sanitari català està caducat i que la normativa europea no el preveu tal com s'ha aplicat fins ara. També Feliu ha indicat que un cop registrada aquesta iniciativa, a més, el Parlament disposa d'uns 15 dies per emetre el tràmit. A partir d'aquest moment en què arribin aquest vistiplau, la comissió tindrà 120 dies per recollir les 150.000 firmes necessàries perquè la iniciativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Els promotors també han presentat la proposta aquest dematí en un acte a les Cotxeres de Sants de Barcelona.
2: I encara en l'àmbit de la salut, al voltant d'unes 60.000 dones catalanes estan afectades pel desabastiment a les farmàcies de productes relacionats amb la teràpia hormonal substitutiva.
1: Es tracta de productes que ajuden a millorar la simptomatologia de l'etapa de la menopausa, com l'estradiol, que es prescriu per pal·liar els símptomes

0: més molestos, com ara les sufocacions, l'osteoporosi o la sequedat vaginal. Tot plegat ens parla des de Ràdio Rubí en David García.
1: Aquesta problemàtica està succeint des de fa uns quants mesos i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actiu un avís per manca d'aquests productes. La previsió és que el subministrament comenci a reprendre's al novembre i que es normalitzi el 2027. Marc Toro, de la farmàcia Can Oriol de Rubí, explica que el desabastiment s'explica pel trencament de tabús d'aquesta etapa vital, però també per la lògica de preus d'aquests fàrmacs.
2: Els fabricants, tenint les unitats que tenen, doncs a vegades, degut, no, en aquest cas, a l'increment de la prescripció, si tu tens més prescripció, necessites, no, més producte, i a vegades, en funció d'on estigui localitzada la planta de producció, doncs les unitats que s'alliberen a un país o a un altre, la distribució impacta sobre la prescripció i, per tant, la dispensació. És un factor molt important.
1: El desabastiment afecta els fàrmacs que es subministren a través de la pell, que són els més segurs. També hi ha alternatives orals, però no són indicades en molts casos, com, per exemple, obesitat o tabaquisme.
3: Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 25 anys condemnat a 20 anys de presó a Suïssa per tràfic de marihuana i haixix a gran escala.
0: El grup de recerca internacional de fugitius del cos l'ha arrestat pocs dies després de rebre una ordre europea de detenció i entrega per part de les autoritats suïsses al situar-lo en un immoble de la capital catalana. Segons les autoritats del país helvètic, el detingut forma part, des del gener del 2025, d'un entramat dedicat a la distribució de grans quantitats de droga a través d'aplicacions de missatgeria instantània. L'organització hauria comercialitzat almenys en 410 quilos de cannabis i hauria generat una facturació superior als 2 milions de francs, que és l'equivalent a 2,1 milió d'euros.
3: I més detencions, perquè els Mossos també han detingut 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35 per presumptament intentar robar cables de coure a les vies del tren a l'estació de Roda de Barà, una acció que pot provocar greus afectacions en la circulació ferroviària.
0: Els fets han tingut lloc aquesta matinada quan els agents han detectat i seguit amb discreció diversos vehicles que es dirigien cap a una zona propera a les vies del tren d'aquí de Roda de Barà. Durant l'escorcoll dels cotxes s'han intervingut diversos objectes compatibles amb aquest tipus d'activitat delictiva, com són eines, roba de treball o una llanterna. Durant les pròximes hores es passaran a disposició judicial de la secció d'instrucció en funcions de guàrdia del Tribunal d'Instància del Vendrell com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.
3: I no ens movem de rodalies perquè la circulació de trens a les línies R11 i RG1 entre Figueres i Vilamallà ha quedat restablerta i normalitzada ja aquest migdia, segons ha informat Protecció Civil. L'autoritat havia activat la prealerta del Pla Ferrocat cap a les 8 del matí per una interrupció del servei causada per un atropellament i amb la circulació restablerta la prealerta s'ha tancat.
0: Tot i això, els trens encara continuen circulant amb retards d'uns 45 minuts.
3: I encara un altre punt de successos, en aquest cas una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la d'un home de 19 anys a l'Hospitalet de Llobregat, sobre el qual hi havia un ordre de detenció per assassinat i tinença d'armes.
0: L'arrest s'ha produït a les 3:20 de la matinada al carrer Progrés del municipi per part d'agents de Pausa. La detenció es vincula amb la mort d'un menor a trets de 15 anys al parc del Pegaso de Barcelona el mes de juliol i amb la mort violenta d'un home de 28 anys en una baralla a l'Hospitalet, tot i que aquest extrem els Mossos no l'han acabat de confirmar.
3: Obrim ara plana local. Una palada de sorra obre a Sant Cugat del Vallès el camí cap al primer temple dels Sants dels darrers dies a Catalunya.
0: Aquest matí s'han donat tots els detalls d'aquest nou centre per a la comunitat popularment coneguda com a mormona, una confessió nascuda a finals del segle XIX als Estats Units. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
4: El nou temple de l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a Sant Cugat serà una realitat entre 2029 i 2030. El barri de Vallpallera serà el primer temple d'aquesta confessió a Catalunya i el segon de l'Estat després del de Madrid. El complex comptarà amb un temple d'aproximadament 2.500 metres quadrats, edifici d'uns 1.260, envoltats de jardins. Abans de la seva dedicació religiosa, l'edifici obrirà les portes a la ciutadania durant el període aproximat de 3 mesos perquè es pugui visitar. El primer pas simbòlic s'ha fet aquest dissabte al matí amb un acte als terrenys de Vuitpalleres, on s'han dut a terme tradicionals palades de terra. Hi han participat l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, Sor Lucía Caram i Sebastián Montaño Leigue, membre de l'Església de l'Estaca de Granollers. Moment d'escoltar a David Pérez, ell és el director local de comunicació d'aquesta església.
5: temple de Sant Cugat, que serà aquí, és un temple que, com hem dit, nosaltres tenim el que són capelles o esglésies on anem els diumenges, i el temple és un, per nosaltres és un lloc més especial. És un lloc on ens casem, fem vots, diguéssim, de fidelitat a Jesucrist, i fem, o sigui, fem coses per els nostres avantpassats també, no? O sigui, és un lloc especial per nosaltres. El temple està obert tres mesos abans de que es beneixi el temple.
4: 2029-2030 és la data que han explicat que estarà obert i construït aquest temple.
3: Parlem ja de cultura. La setmana del llibre en català escalfa motors amb l'edició més gran de la seva història. La 44a edició es va inaugurar ahir i s'allargarà fins al 27 de setembre al passeig de Lluís Companys a Barcelona sota el lema Molt per veure, molt per llegir. L'espai ocuparà 9.000 metres quadrats i reunirà més de 330 expositors, gairebé 100 casetes i més de 280 segells editorials.
0: Durant 10 dies hi haurà presentacions, taules rodones, activitats familiars i rutes literàries amb la participació d'autors com Carles Santos, Lampar Molina, Mario Serra o Colom Toivin. Una de les novetats d'aquest any serà la presència de la Casa de la Creació Digital, amb activitats pensades especialment per apropar la literatura al públic jove.
3: Parlem també dels dos documentals de la xarxa que han estat reconeguts als desens premis Terres Festival, celebrats aquest vespre als Jardins del Príncep de Tortosa.
0: Perspectives, una manera de viure, una producció de Ràdio Televisió Cardedeu, la xarxa i Ràdio Televisió Espanyola ha estat guardonat en la categoria de responsabilitat social, mentre que Canalla, el Pom de Dalt, ha rebut el premi en la categoria d'història i patrimoni. El productor Jordi Sacristán parla de la vessant social d'aquests dos projectes.
6: Una és una temàtica vinculada al que és l'acció social d'una llar de Cardedeu que des de fa molt temps s'ocupa de donar cabuda als més desvalguts amb problemes de temàtica molt diversa, però que neix d'una iniciativa privada, i és una història molt singular d'una casa molt singular que hi ha a Cardedeu. I a l'altra, Canalla, és un documental que explica la història dels més petits de les colles castelleres. És un documental trepidant que del que intenta és posar en valor la feina que fan els més petits en el món casteller, no? És una feina fonamental.
0: Els dos treballs posen el focus en realitats socials i culturals del país i han estat distingits en un festival que reivindica les produccions audiovisuals vinculades amb el viatge, el territori i el desenvolupament sostenible.
3: Marxem ara fins al Museu de Valls a l'Alt Camp, que presenta des d'avui l'exposició Núria Pica, sota el signe de Taüll.
0: La mostra, coproduïda amb el Museu de Montserrat, reivindica la trajectòria d'una de les veus singulars de l'art català de la segona meitat del segle XX. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
7: Núria Piques, nascuda a Barcelona l'any 1927 i traspassa d'aquest passat mes de gener, va participar en els Salons d'Octubre i va estar vinculada als principals cercles culturals de la postguerra. La seva obra combina la modernitat amb la tradició amb una influència especialment destacada de l'art romànic de Taüll. La mostra, comissariada per Bernat Puig d'Ullés, reuneix obres de Piques i d'altres artistes contemporanis com Tàpies, Guinovart o Ràfols Casamada, procedents de 30 prestadors. El director del Museu de Valls, Jordi París, parla del contingut de l'exposició.
8: Nosaltres en aquesta exposició ens hem volgut centrar en aquesta primera època, que ella està encara per Barcelona, i ensenyar quina és l'obra que ella va fer molt jove i que és l'obra que, malgrat que sigui poc coneguda, és molt representativa d'un tipus d'art que es feia a la primera postguerra.
7: L'exposició restarà oberta fins al proper 29 de novembre. Posteriorment arribarà al Museu de Montserrat.
3: Seguim amb més cultura. 15 actes inspirats en la poetessa garrotxina Mercè Bayona protagonitzaran el Magmàtica, el Festival de Poesia i Nous Llenguatges d'Olot. La segona edició es farà de l'1 al 3 d'octubre. Des d'Olot FM ens ho explica Lluc Coll de Carrera.
9: Magmàtica serà protagonitzada per 15 activitats inspirades en el vers Veig vostre front com se decanta, de Mercè Bayona, poetessa garrotxina. En parla Lluís Riera, coordinador de Magmàtica.
10: En aquesta segona edició el que fem és un verdader homenatge a totes les dones escriptores, eternament silenciades, ningunejades i apartades en segon terme. En aquest cas el que hem fet ha sigut recuperar una dona de la Garrotxa, Mercè Bayona, que va néixer a Hostalets d'en Bas.
9: El festival començarà el dia 1 d'octubre fins al dia 3. Tot i això, Magmàtica anirà a visitar diferents centres educatius de la comarca. A més, altres col·laboracions faran que el festival arribi a altres indrets de la comarca. Ho explica Gisela Arimany, coordinadora de Magmàtica.
11: Com aquest any, com que estem parlant de Mercè Baiona, estem col·laborant amb l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles i Magmàtica portarà un dels espectacles a Cogolls.
9: El festival comptarà amb activitats de tota mena i que es faran a diferents indrets de la capital garrotxina. Una de les activitats més destacades serà Aura, una microòpera que es farà al Teatre Principal d'Olot. El festival està dirigit a tots els públics i la majoria d'actes seran gratuïts. Pel que fa a les entrades, es podran aconseguir a la pàgina web de Magmàtica.
3: I passem també per Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, que viu avui una de les jornades de foc més esperades de l'any.
0: Una nova edició de l'Olesa Tremola amb el lema Cultura que ens uneix. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
12: La colla de foc dels Diablots d'Olesa celebra durant tot el dia una nova edició de l'Olesa Tremola. Ha començat al matí amb una mostra de cultura popular que ha comptat amb la participació dels gegants, l'esbart i Olesa Sardanista. Després de les activitats matinals, el plat fort arribarà al vespre. A les 8 començarà la cercavila de foc infantil i a les 9 el correfoc, que començarà des de la plaça Fèlix Figueres d'Olesa de Montserrat. Des de Diablots, Anna Arjona anima a tothom a participar i recorda que per tercer any hi haurà un tram inclusiu.
13: Aquest vespre, a partir de les 8, comencen els correfocs. Obrirem amb el cercavila de foc infantil, que com ja fa un parell d'anys enrere els fem inclusius, trobarem els tres trams com cada any, i el correfoc adult també serà inclusiu. Convidar-vos a que vingueu, a que gaudiu.
12: Després, la festa continuarà amb sopar i DJ a l'arbreda del Parc Municipal.
3: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. Avui el Barça juga a partir de les 9 al camp del Sevilla amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries a la Lliga.
0: Els blaugranes volen mantenir aquest nivell mostrant durant aquestes primeres 6 jornades i volen arribar a l'aturada de seleccions amb el ple de victòries. Davant tindran un equip andalús que també ha començat molt bé la competició, instal·lant-se en posicions de Lliga de Champions.
3: Seguim amb futbol, en aquest cas femení. A la Lliga F aquest migdia el Badalona Women ha disputat el seu partit corresponent a la quarta jornada, rebent a la Reial Societat en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, quin ha estat el resultat final?
15: Doncs el resultat final ha estat de 0-0, però és un resultat amb molt de mèrit pel Badalona perquè ha jugat amb una jugadora menys des del minut 35 quan han expulsat a la portera Maria Valenzuela amb targeta vermella directa. Tot i això, el conjunt de Marc Ballester no ha patit massa el partit fins al tram final, no ha sigut fins al 85 quan la Reial Societat sí que ha tingut les ocasions més clares, inclús un gol anul·lat a la sortida d'un córner per fora de joc posterior. Tot i així, el Badalona segueix estant en una gran còmoda plaça en cinquena posició, empatat a 7 punts amb la quarta plaça.
3: Moltes gràcies, Pau, i apuntem doncs aquest empat de molt mèrit per part del Badalona Women. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, i és que avui es disputen a Badalona les semifinals de la Supercopa ACB, que jugaran Joventut i Bascònia per una banda i per l'altra València Bàsquet i Barça. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
16: La penya ha entrenat aquest matí a l'Olímpic i també ho ha fet el Bascònia. Badalona tornarà a viure un gran esdeveniment de bàsquet, com ja ho va fer amb la Final Four de la Basketball Champions League el passat mes de maig. Des del Joventut són conscients que aquestes alçades de la temporada falta rodatge, però sobra il·lusió. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
17: Som dos equips en construcció, però l'oportunitat que tenim de, a dos partits, jugant a casa, poder jugar una final i poder-ho fer amb la nostra gent, hem demostrat que aquí a casa som un equip molt fort i esperem que l'ambient doncs, ens empenyi a pujar una miqueta més a aquest nivell i que la falta de preparació es compensi amb altres coses que també formen part del joc.
16: Durant dues jornades seguides, les de dissabte i diumenge, es viurà a Badalona partits de primer nivell. Aquesta tarda a les 6 de la tarda amb un penya Bascònia i a partir de les 9 del vespre un València-Barça. Des de la plantilla verd i negra són conscients que és una gran oportunitat per tornar a guanyar un títol i fer-ho a Badalona. La Supercopa, però, com la Copa del Rei, és un torneig del cao i, per tant, el partit contra el Bascònia és decisiu. Així ho expressa un dels capitans de la penya, Ricky Rubio.
18: És un partit, el guanyes i vas a la final, no? És un format bueno, Final Four i tenim que estar molt concentrats els 40 minuts. Sabem que, bueno, és pretemporada i encara ho sentim així, però no és així, perquè, bueno, l'equip ha de veure com superar moments difícils, un equip bastant nou, però igual que tots els que estan en aquesta Supercopa, i amb ganes d'arribar a una final.
16: La penya no aconsegueix guanyar un títol a Badalona des de l'any 2007, quan va guanyar una Lliga Catalana a la ciutat, i un títol estatal no l'assoleix des de la Copa del Rei del 2008 a Vitòria.
3: Seguim parlant de bàsquet. El bàsquet Girona va aconseguir ahir una sòlida victòria contra l'Ilern a Lleida per 103-95 en l'últim test de pretemporada per a tots dos equips, disputat a Sant Hilari Sacalm. Per la seva banda, el Manresa va perdre per 86-85 en un final molt ajustat davant del Leima Corunya. Tornem a canviar d'esport. Ara parlem de waterpolo. El Club Natació Sabadell va disputar el primer partit de la fase prèvia de la Champions League masculina contra el Brescia. Els vallesans van caure per un gol de diferència davant del conjunt italià, 16-15. Avui, segon partit a partir de les 3 de la tarda contra el Budva de Montenegro. I acabarem parlant de futbol sala, de la victòria del Barça i l'empat de l'Indústria Santa Coloma a la segona jornada de la primera divisió.
0: Els organes no van donar cap opció al Peñíscola, tot i que arriba al descans amb un empat a un. El partit es va descantar completament al segon temps fins al 6-1 al final. Per la seva banda, els colomencs van arribar a disposar d'un 3-5 favorable a la pista de l'Oparrulo, que els gallecs van marcar els dos gols als últims dos minuts per assolir l'empat.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
19: La xarxa de comunicació local.

0: enigmes i misteris del nostre món.
1: Un viatge per la història oculta, civilitzacions perdudes, una recerca d'altres realitats.
2: Benvinguts a la Comunitat Hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
3: A Ràdio Caldes.
4: I radiocaldes.cat.
3: Presentat per Josep Cozar.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Tot Ràdio Caldes a la web. Radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
7: Vols escoltar les millors retransmissions de l'esport calderí? Vols conèixer de primera mà l'esport local? Doncs escolta El Partit que vull, els caps de setmana a Ràdio Caldes.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes. Són les 3.
1: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada.
4: No és gratuït, això.
2: Molt em temo que no, senyor.
4: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
1: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
1: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
1: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i amb Ferran Devesa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dos de bastos i quatre d'espases, vaya merda!
3: La cartera, una notificació d'Hisenda.
4: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
5: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes. Són les 5.
1: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
2: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: per nosaltres.
1: Hem tot a punt. I no t'ho perdis, que ho ets estar. Arriba algú. Fins ara. Perdó.
2: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: informació. I resta, no me'n queden paraules per dir. M'he vist, una cosa m'he vist.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
2: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
0: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
5: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
6: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
5: Molt em temo que no, senyor.
6: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
5: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
7: Something a million, something peculiar, something for everyone at home tonight.
3: La taquilla.
5: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda,
3: a Ràdio Caldes.
5: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
5: i en Ferran Devesa.
6: De debò, que no hi ha una altra solució?
5: Miri, va, colis, però dissimuli.
6: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes. I'm a

0: sols. Que balla, ballarem amb els records.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porto. El programa municipal a l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents d'entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reagrupament familiar. L'iniciativa, impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteca, s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu en període no lectiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua i de la cultura catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 10 minuts menys 5 de la matinada quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers carregant un sac i un carretó amb cablejat. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Via, el dispositiu dels Mossos d'Esquadra orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials a la infraestructura ferroviària. I en política, la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. L'informe final apunta que 4 exmilitants, als quals ja no es poden sancionar, el partit ha demanat perdó als afectats, a la militància i la ciutadania i s'han proposat prendre mesures per evitar casos similars de falsa bandera. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pisos on té llogaters organitzats. Ho ha fet en un acte de protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 de Barcelona, un dels edificis organitzats amenaçat per la no renovació de contractes. D'aquests 73 blocs, 39 són a Barcelona, 6 a Sabadell, 4 a Cornellà de Llobregat i 2 a ciutats com Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Setmanat, Sitges o l'Hospitalet de Llobregat. I el president del grup municipal del PP Barcelona, Daniel Sierra, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que cessi immediatament la seva croada ideològica contra els carrers i places en noms i santes. Coincidint amb la nit de la religió, Sierra ha recordat que durant l'última dècada l'Ajuntament ha eliminat del nomenclàtor barceloní 7 noms vinculats amb sants i santes, mentre que no n'ha incorporat de nous. El cas més recent ha estat la substitució de la plaça de Sant Josep Calassanç, fundador de les Escoles Pies, per la denominada plaça de les Tortugues. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem avui doncs aquest programa. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi.
3: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Ja tenim final de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo.
4: I s'ha imposat la lògica. La jugaran demà Mataró i Sabadell. Les mataronines han superat 12-8 al Terrassa i el Sabadell 4-11 al Catalunya. Cap de setmana amb competició europea també. El Sabadell demà buscarà passar a la fase de grups de la Champions masculina i ha començat la divisió d'honor masculina amb golejada del Barcelona 9-31 al Rubí.
3: A les 9, el Barça busca el 7-7.
4: Sí, un Barça que començarà a les 9 del vespre aquest partit al Sánchez Pizjuán de Sevilla. El Blaugrana, que han guanyat els 6 primers partits, busquen la continuïtat. Ho faran sense Joan García a la porteria, que recordem que ha estat lesionat, i ja s'ha descobert qui serà doncs el porter, que havia generat dubtes al llarg de la setmana. Serà Livakovic, el porter titular del Barça, juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, Rodri, Gordon i Eric García.
3: Barça, que per cert, avui ha tingut assemblea general.
4: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions, una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 amb bonus de liquiditat per drets audiovisuals. Ideco ha anunciat les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espargues seran carrilades i en els pròxims dies es signaran.
3: I a la Lliga F, els tres catalans han puntuat.
4: Important, la victòria de l'Espanyol. Ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit, i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona avui m'ha empatat a 0 aquest migdia contra la Reial Societat, i ahir victòria amb golejada del Barça per 0-6 contra l'Alavés.
3: Vuit i 5, marxem de ronda. Anem a actualitzar marcadors d'aquesta hora del vespre, dissabte 19 de setembre de 2026. Comencem pel bàsquet, i és que s'està disputant la Supercopa CB, final a 4 a Badalona, i tenim en joc la primera semifinal.
4: De fet, acaba d'acabar just ara mateix el duel entre la Penya i el Baskonia. Ha acabat guanyant la Penya per 96 a 84. Per tant, la Penya, doncs, que ja és a la final de demà.
3: Doncs a les 9 es jugarà la segona semifinal entre València i Barça. Veurem si els blaugranes guanyen i aconseguim tenir una final catalana en aquesta Supercopa ACB. En futbol, a primera divisió masculina, com dèiem, a les 9 el Barça jugarà a Sevilla. També a la segona divisió masculina, sisena jornada, a les 9 jugarà el Cádiz Girona. I volem saber l'última hora. Girona FM, Pau Villafañé, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Doncs sí, el Girona, que visita el Nuevo Mirandilla amb ganes de tornar al camí de la victòria després de perdre la setmana passada contra el Castelló, i ja tenim 11. En aquest cas, amb Gazzaniga a la porteria, Boñar al lateral dret, a l'esquerra Àlex Moreno, Júnior i David López com a centrals, els extrems Esprilla i Carles Pérez, al mig del camp per Fran Beltrán, Izan González i Van de Beek, i a dalt, en punta d'atac, Banat, en un partit, recordem, on hi ha lesionats Justin, Brian Hill i l'ascensió d'Abel Ruiz, contra un Cádiz que és doblement perillós perquè encara no ha aconseguit guanyar en el que portem de temporada. Per tant, a partir de les 9, el Girona intentant buscar aquesta victòria per pujar posicions a la classificació.
3: Doncs a veure si ho aconsegueix. Ara mateix els dos primers, Castelló i Eibar, estan guanyant els seus partits, per tant, van obrint forat a les primeres posicions de la classificació. A la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, des de les 7 tenim un partidàs, un duel català en aquest grup.
4: Sí, l'enfrontament entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià, un enfrontament que ja ha superat el temps de descans i en què l'Europa està dominant per 2-0 a l'Ona Sant Adrià. Per tant, el partit, com dèiem, ja es troba a la segona part amb aquest resultat, aquest 2-0.
3: I pel que fa a la segona federació masculina, grup segon, tercera jornada, està jugant ara mateix l'Olot.
4: Sí, un Olot que fins fa res estava empatant aquest partit davant l'Utebo, però acaba de marcar l'Utebo i ara és el qui domina per 1-2, i el partit ja es troba a la segona part, al minut 77.
3: I a la tercera divisió, grup cinquè, tercera jornada, tenim, o hem de tenir ja, dos partits en joc.
4: Sí, tenim en joc el duel entre el Martinenc i l'Europa B. De fet, aquest partit es troba ara mateix al temps de descans. 0-2 favorable a l'Europa B, el filial de l'Europa. L'altre partit acaba de començar fa res 6 minutets. A les 8 en punt, el Cornellà Hospitalet, de moment 0-0 al marcador.
3: I aquest cap de setmana comença la Lliga Elite, primera jornada, i estàvem pendents del final d'un partit, el que jugaven l'Atlètic Sant Just i el Valls. Ha acabat ja el partit, Radio Ciutat de Valls. David Prats, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs sí, fa uns minuts ha acabat aquest partit amb empat a un. La Unió Esportiva Valls, que se'n va en aquest primer partit de Lliga amb empat a un, ha començat a remolc el partit. En el minut 8 ha marcat Nacho Palacios després d'una falta llançada per Jean González a través d'un rebot de defensiu de la Unió Esportiva Valls, però en el 31 de la primera part Jordi Prades ha aconseguit igualar el marcador. En la segona meitat hi ha hagut oportunitats per tots els equips, sobretot una d'última d'Estefan per part de la Unió Esportiva Valls, que l'ha tret un defensor de la Atlètic Sant Just. I tenim aquí amb nosaltres, al nostre costat, l'entrenador de la Unió Esportiva Valls, l'Àlex González. Àlex, valoració d'aquest partit, sempre és bo començar no perdent.
7: I tant, començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil. A més, amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? I crec que hem dominat el partit, o almenys ha passat el que nosaltres volíem. I bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar puntuant sempre és interessant.
6: Això serà llarg, eh? Tot just primera jornada, a partir d'aquí 29 jornades més.
7: Sí, ja sabem com aquesta lliga, que és molt boja. Màxima exigència, intensitat altíssima a tots els camps, molt de nivell, nosaltres també el donem, no? Per tant, content de poder estar al nivell de la categoria, de l'exigència que tenen els nanos, de la imatge que hem donat, al final, no, la dificultat que té jugar en aquest camp, i no res, continuem a preparar la setmana que ve.
6: Gràcies, Àlex, per atendre l'enjoc cap de setmana. Ja ho veieu, a un punt, la Unió Esportiva Valls, que comença amb bon peu aquesta quarta participació consecutiva a la Lliga Elit. El proper partit serà diumenge 27 de setembre a les 12 del migdia amb la Unió Esportiva Sant Mauro.
3: El David Prats amb el míster del Valls, l'Àlex González. David, gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: I amb Waterpolo, divisió d'honor masculina, comença també la Lliga aquest cap de setmana. Tenim en joc un partit d'aquesta primera jornada.
4: Sí, ha començat fa una estoneta, un quart de vuit del vespre, el partit entre el Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta. De moment aquest partit es troba al tercer quart i està dominant l'Atlètic Barceloneta per 6-14.
3: I a l'hoquei patins s'està disputant aquest cap de setmana a Can Xarau, a Cerdanyola, la Golden Cat, i a aquesta hora tenim en joc la semifinal masculina on juga Catalunya.
4: Sí, s'enfronta a Angola, un partit que ja es troba a la segona part, acaba de començar res de fa ben pocs instants. Aquesta segona part, Catalunya domina ara mateix de manera contundent per 4 gols de diferència, 1-5 davant Angola.
3: Pinta que jugarà aquesta final davant de Portugal demà, també jugarà les noies, jugarà la selecció femenina, que també s'ha classificat en un partit bastant més igualat. I per últim, en aquest programa també estarem ben pendents de l'hoquei gel a la Lliga Loteries. La divisió d'honor masculina comença avui amb els partits del Barça davant del Xuli Urdin a les 9 i del Puigcerdà a la pista del Tartalo a 2:15, i a la Lliga Iberdrola també primera jornada, Quimeres Valdemoro Puigcerdà a partir de les 9.
1: En joc, el programa de l'esport català.
3: Vinga, són les 8 i 12 minuts. Comencem el programa d'avui, com sempre, dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb tot el bo i millor de l'esport català. Avui comencem amb Waterpolo, i és que ha començat la Champions, fase preliminar, en aquest cas, per al Club Natació Sabadell. Després de la derrota d'ahir, avui el Sabadell s'ha refet i continua amb les opcions intactes de classificar-se.
4: Sí, ahir, com deies, perdia 16-15, un ajustat marcador d'un únic gol de diferència davant del Brescia. Avui ha guanyat 20-12 davant el Budvanska Riviera. Un grup aquest que es disputa a Tbilisi, a Geòrgia, per tant tota aquesta fase l'està disputant allà al Sabadell, i demà tindrà el darrer partit. De moment ocupa la segona posició de la classificació. Passen a la fase de grup ja definitiva d'aquesta Champions els dos primers. Ara mateix el Sabadell ocupa la segona posició, però demà s'ho jugarà tot davant el tercer classificat. A partir de les 3 de la tarda s'enfronta a l'Apollo Sport Management en l'últim partit, doncs, ja en aquesta tercera jornada.
3: Doncs a veure què tal, com li van les coses al Sabadell aquesta tarda. Ara fa una estoneta doncs hem pogut parlar amb un dels jugadors del Sabadell, en Jan Pérez, que ens deia això al respecte del partit de demà.
8: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra, a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que, bueno, nosaltres a la nostra i a fer el que sabem i ja està.
3: I més competicions de waterpolo. A la Copa Catalunya s'està vivint la final a 4 al Club Natació Mataró, i avui ja s'ha definit la gran final.
4: Sí, una final que serà demà a la 1 de la migdia i serà entre Mataró i Sabadell. Els dos s'han imposat avui en les seves semifinals. El Mataró ha guanyat el Terrassa per 12-8 i el Sabadell s'ha imposat al Catalunya per 4-11.
3: Doncs demà a la plataforma La Xarxa Més podreu viure a partir de la 1 aquesta gran final entre Mataró i Sabadell. Un Mataró que, com ens deia l'Anna, s'ha imposat al Terrassa. A Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
9: L'assolim Centre Natació Mataró ha derrotat el Club Natació Terrassa a la primera semifinal de la Copa Catalunya, disputada aquest dissabte al migdia a la piscina Joan Serra. L'enfrontament contra el conjunt agarenc suposava el primer compromís seriós de la temporada per al conjunt de Dani Ballar, després d'haver superat sense excessius problemes el Sant Feliu als quarts de final. Si això hi afegim que el Terrassa sempre ha estat un osdur d'arrossegar per a les mataronines, no ens ha d'estranyar que el partit no s'encarrilés per a les locals fins ben entrat el tercer període. El primer quart s'ha saldat amb un mínim 1-0, gràcies a un penal transformat per l'hongarès de Camila Faragó. Els penals han estat la tònica del partit. Fins a 4 han xiulat els àrbitres en el segon període, dos d'ells desaprofitats per Faragó i Claveria, que haurien permès l'Assolim obrir una mínima escletxa al marcador. El descans s'hi arribava amb empat a 3 gols. Ha estat a la represa quan l'Assolim ha posat la directa. Cara a l'Anton, que ja havia marcat el 2-1, ha anotat dos gols més, mentre que Martina Claveria, Carol Bertran i Tilly Kearns s'apuntaven a la festa. Parcial de 6-3 que permetia l'Assolim afrontar l'últim quart amb un 9-6 a favor. Un marge que, tot i no ser definitiu, sí era prou clar per no patir. En els últims 8 minuts del partit, l'Assolim sempre ha mantingut un mínim avantatge de 3 gols, sense que el Terrassa pogués inquietar-lo en el marcador en cap moment. Al final, doncs, victòria del conjunt local. L'Assolim, Centre Natació Mataró 12, Club Natació Terrassa 8.
3: I aquesta era la lectura que em feia del partit i d'aquesta victòria el tècnic del Mataró, Dani Ballart.
10: Contra el Terrassa sempre costa.
11: Sempre
10: costa. A la Terrassa la temporada passada els guanyàvem a l'últim atac del partit, però literal, o sigui, literal. Les guanyàvem així. Avui hem guanyat amb més marge, o sigui, que estic molt content del partit que nosaltres hem fet i sabíem que és a l'inici de temporada i encara, per tant, molts automatismes, perquè venen moltes jugadores de les seves seleccions, hem entrenat molt poc, portem, aquesta és la quarta setmana, i clar, hem de començar a recordar moltes coses, i bé, però estic molt content, jo crec que l'equip s'ha vist un equip molt sòlid, hi ha moltes coses, hi ha jugadores que es passen tot l'estiu entrenant i jugant, i no tenen descans, i això ho hem de calibrar bé, perquè és que si no, hi haurà un dia que una jugadora es lesionarà i no sabem el per què s'ha lesionat, i el per què és perquè no hi ha manera de deixar recuperar el cos, i això és algú que els entrenadors de club, doncs desgraciadament ens toca a nosaltres aquesta feina, perquè quan estan amb la selecció allà van a tope, tot i així que també haig de dir que aquesta temporada el nostre selecció Jordi Valls ha tingut molta sensibilitat amb aquest aspecte i ha donat descans a molta gent.
3: Doncs demà a la una, aquesta gran final de la Copa Catalunya de Waterpolo, que jugaran els equips femenins del Mataró i el Sabadell a la plataforma La Xarxa Més. I el que ha començat ja aquest cap de setmana també, la divisió d'honor masculina. Partits de la primera jornada, tret del del Sabadell, que juga a la piscina del Mediterrani, que ha quedat ajornat fins al 22 de setembre per la disputa de la Champions, però la resta de partits sí que s'han jugat.
4: Sí, el que dèiem que tenim en joc en aquests moments, aquest Sant Andreu, Atlètic Barcelonet, aquest 6-14 que hi ha ara mateix al tercer període, la resta de resultats ja definitius, i com dèiem, aquest Mediterrani-Sabadell, com deies bé ara tu, doncs que es jugarà ja aquesta setmana, que queda pendent. Els resultats d'avui, el Cavall ha guanyat el Mataró d'un únic gol de diferència, 13-12. La golejada l'ha signada el Barcelona, s'ha imposat el Rubí per 9-31. El Lecheide ha guanyat el Catalunya 16-8 i el duel entre el Canó i el Terrassa se l'han portat al Terrassa per un únic gol de diferència, 15-16.
3: Déu-n'hi-do, dur correctiu per al Rubí a la visita del Barcelona a la seva piscina. Ràdio Rubí, Siscolara.
12: Victòria contundent i que mostra la diferència de plantilla entre Club Natació Barcelona i Club Natació Rubí. 9-31 en l'estrena Sabadell dels rubinencs en una temporada amb força novetats i en un primer partit, així com els pròxims marcats per la baixa que hi ha a la porteria que obliga al conjunt de Rui Tiago, a qui escoltem, a tenir el porter de categoria cadet Pol Roldán com a home titular. Un Rui Tiago, això sí, que evidentment confia en la seva plantilla per a l'actual temporada.
13: Jugamos hoy con un portero cadet de 15 años, han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí, pero poco a poco, ¿vale? Y nos queda mucha liga, solo estamos ahora a empezar. Los niños, yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
12: Un equipo que ha de jugar a Europa, l'altre que ha de disputar la permanencia, la diferencia que s'ha vist des del principi. Primer quart ja amb derrota 2-8, amb el 3-15 que s'ha arribat al descans, i tres quarts del mateix per continuar amb el mateix camí, i el 9-31 final. Comença la divisió d'honor amb cadascun dels equips ja marcant cap a on ha d'anar la temporada. Un Club Natació Rubí que ara ja pensa en el pròxim cap de setmana amb aquest calendari condicionat i canviat per aquesta temporada, amb dos partits, un davant de l'Atlètic Barceloneta, també impossible, i el següent, clau per a la permanència, davant del Real Canoe.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
3: 8 i pràcticament 20 minuts. És moment de començar a repassar en detall l'actualitat del futbol. A la primera divisió masculina, setena jornada, ben pendents del que faci avui el Barça després de la derrota sorprenent ahir de l'Espanyol.
4: Sí, l'Espanyol que buscava seguir amb la bona dinàmica, doncs va acabar perdent per 1-3 endavant l'Elche. El Barça busca el ple de victòries, el 7-7, a partir de les 9 del vespre al Sánchez-Pizjuán a Sevilla. Veurem si aconsegueix, doncs, aquest ple de victòries. Ja ho dèiem abans, repassàvem a l'11, el tornem a repassar, però la gran novetat és Livakovic a la porteria. No se sabia quin dels dos porters optaria per substituir a Joan García i seria l'escollit per Hansi Flick. Doncs Livakovic és l'escollit. Juntament amb Joao Cancelo, Cubarsí, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Christensen, Rodri, Gordon i Eric García. Aquest és l'onze de Hansi Flick.
3: Doncs un Hansi Flick a la roda de premsa prèvia destacava el gran paper que està fent Rafinha, 9 gols, Pichichi de la Lliga del capità blaugrana, però no només pels seus gols.
11: When we start the pressing, always,
14: quan fem la pressió, la comencem sempre amb el davanter centre. Rafinha té una gana increïble, una intensitat increïble, i la mentalitat i l'actitud per començar aquest procés. El necessitem i ell es troba en un nivell top. No són només els seus gols, sinó també la tasca defensiva que fa. Ell sempre comença la pressió i tothom s'hi involucra i pensa, si ell hi va, jo hi vaig. Mai hi van un o dos jugadors, hi van tots junts. Ell ho inicia tot i com a capità tothom el segueix.
3: Doncs Rafinha, veurem si avui també torna a ser decisiu. Està fent un enorme inici de temporada. I avui, per cert, també s'està celebrant l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris del Barça, que ha aprovat el nou finançament, una aportació extra de 510 milions d'euros per acabar les obres del Camp Nou, també el pressupost de la passada temporada, i a més, Joan Laporta ha aprofitat també per llançar un dard al Real Madrid.
15: Ser valents per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que com bé sabeu són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
3: I tan panxos. I durant aquesta assemblea el director esportiu Deco ha anunciat les renovacions acordades i pendents de signar de Rafinha fins al 2030, Marc Bernal fins al 2031 i Xavi Espart fins al 2030.
16: Hablando de renovaciones, yo creo que también quería decir que aquí estamos bastante encaminada la renovación de Rafinha. Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años, hasta 2029, si no me equivoco, pero tengo que... pero creo que Rafa va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Espart. Son cosas ahora, temas administrativos que vamos a hacer durante esta semana, pero que quería explicar aquí un poco el tema de las renovaciones, que no está ahí, pero que son 3 jugadores que acabamos de arreglar esta semana.
3: I ahir, com dèiem, derrota sorprenent de l'Espanyol davant de l'Elx, 1-3, tot i jugar amb un home més des del minut 5 de partit, però els pericos no van poder. Un Elx que era cué i que no havia guanyat cap partit i van acabar perdent després del partit jugadors com Edu Expósito o Marcos Fernández, doncs, que feien autocrítica.
17: Partido para olvidar, lógicamente, porque hoy no nos ha salido lo que habíamos trabajado, lógicamente, también con un hombre más. Hemos estado bastante espesos en la finalización. No hemos circulado como teníamos que haberlo hecho y nos hemos precipitado mucho, así que bueno, ya te digo, autocrítica Hoy es un partido francamente malo porque hemos estado todo el partido con un hombre más y no hemos sabido aprovecharlo.
18: Bueno, creo que se nos pone el partido muy, muy de cara en el minuto 6 con la expulsión, pero no hemos sabido atacar con la superioridad, no hemos sabido encontrar los espacios. Ellos estaban bien metidos atrás y nos han pillado en un par de contras. Nada, no hemos estado bien, a limpiar las cabezas y a seguir.
3: I també molt autocrític, Manolo González.
19: No puc dir res, hem fet un partit espantós, ens ha posat de cara en una situació que teníem molt, molt bona per guanyar, i a partir d'aquest moment, pues tot el que podíem fer malament, que és defensar les contres, precipitar-nos en atac, i tot el que podíem fer, pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de que estic a l'Espanyol, i no hi ha més a dir. Demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat, demanar disculpes a ningú, i girar això i el primer joc, perquè he de donar-me compte que estem jugant a una cosa que no podem jugar i he de canviar el xip jo el primer. Vull fer una cosa que no toca i crec que ho he de canviar urgent.
3: 8:25, Lliga F, i han puntuat tots els catalans.
4: El Barça guanyava 0-6 a l'Alavés ahir, el Badalona avui m'ha empatat a 0 amb la Real Societat, i la primera victòria de l'Espanyol arriba per 5-1 davant el Madrid Club de Futbol, que no havia perdut.
3: Doncs sí, havia guanyat tots els partits, ben contenta al final del partit, l'entrenadora Sara Monfort i també una de les jugadores, la vigolejadora Paula Gutiérrez.
20: Sí, bueno, l'equip s'ho mereixia. Jo crec que la setmana passada ja es va veure l'equip que volíem ser i avui ha fet un partit redó. Ens ha entrat tot el que segurament la setmana passada no va entrar. I bueno, la veritat que sí que ha sigut la voltada i crec que bueno, sí que han sigut superiors amb l'ICF, però bueno, al final s'ha decantat molt per l'nostre costat, estem molt contenta i sobretot per les jugadores perquè s'ho mereixia.
21: Sí, i al final estàvem parlant que el procés i el treball estava clar, que ens faltava una mica d'aquest fet de creure en nosaltres, que també ens entraran i sortint les coses per confiar, perquè al final és més fàcil així. I bueno, l'equip està molt agressiu, pressionant a dalt i bueno, molt contenta.
22: Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no?, de que se nos diese un partido así. Creo que los resultados hasta ahora no estaban siendo justos con el trabajo que estamos haciendo cada día y hoy se ha visto reflejado y estoy muy contenta por todos porque merecíamos algo así. Sí, el trabajo constante y al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Al haber empezado así sí que es verdad que cuesta un poquito, ¿no?, encontrar esas buenas sensaciones, pero creo que a partir de la semana pasada ya dimos un paso adelante y hoy se ha demostrado, así que plena confianza en el grupo, en el staff y estamos todos juntos.
3: L'Espanyol puja a la novena plaça amb 4 punts. De seguida repassarem com ha anat també el partit del Badalona Women i el triomf ahir del Barça. Ens aturem 3 minuts i continuem aquí a l'enjoc.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Grans batutes, grans emocions.
26: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
25: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
26: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
25: Entrades a auditori.cat.
27: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
28: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
29: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
27: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
23: La xarxa de comunicació local.

0: bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de nou del vespre, continuem a l'enjoc repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Estàvem parlant de la Lliga F, havíem escoltat ja les valoracions de Sara Monforte i de la vigolejadora Paula Gutiérrez després del gran triomf de l'Espanyol 5-1 davant del Madrid Club de Futbol. Primera victòria de l'Espanyol en aquesta temporada, arriba la quarta jornada. I aquest migdia també ha jugat el Badalona. Badalona Women ha empatat a 0 davant de la Reial Societat, però és un empat de mèrit, podem dir, perquè ha jugat gran part del partit, més de la meitat del partit, amb una jugadora menys per l'expulsió de Maria Valenzuela. Amb tot, la Badalona Women que continua sumant i, de moment, ocupa la cinquena plaça de la classificació amb 7 punts. Per tant, després de dos empats, dues victòries, un empat i una derrota, l'equip de Mar Ballester, que es troba ben situat a la classificació. Com ha anat aquest empat sense gols? Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
2: El primer partit del Badalona Women com a local aquesta temporada s'ha celebrat a Palamós i no ha estat gens fàcil competir davant de la Reial Societat. Ha estat un maig que ha començat força igualat, però la situació ha fet un gir per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela, que ha arribat massa tard a una sortida i ha escombrat a una jugadora de la Reial Societat. Era el minut 32 i el tècnic Marc Ballester ha decidit canviar a Elena Julve, una de les millors en atac, per donar entrada a la portera suplent, Txell Font. La guardameta no ha tingut temps ni d'escalfar, però ha estat decisiva en diverses ocasions per evitar el gol de l'Xurri Ordin. Al minut 81, el VAR ha entrat en acció per anul·lar un gol de la Reial Societat per fora de joc de Chacón. L'entrenador Marc Ballester ha valorat positivament el partit, tot i l'expulsió.
3: Sí, no era el partit que veníem doncs, esperant, no? abans de començar, se'ns ha girat tot en el minut 35. Crec que l'equip ha entès perfectament el partit que ens hem trobat a partir de l'expulsió de la Maria. Crec que ens hem organitzat defensivament doncs, perquè la Real Societat, que és un molt bon equip en pilota, no ens fes el suficient mal, que sabíem que igualment doncs, rebríem. Crec que les accions més clares de la Real Societat és en el minut 90. Llavors em quedo sobretot amb això, amb el sacrifici i el compromís que ha tingut l'equip. Hem parlat del descans, hem dit que evidentment doncs, la prioritat era defensar, era protegir-nos, però que sabíem que podríem fer mal també en accions de transició. Hem estat realment bé, crec que hem tingut l'acció de Paula, que només ha faltat acompanyar-la, hem tingut la de Mirari, la de Sheila, així que crec que l'equip, tot i defensar no, i prioritzar evidentment que el punt era bo, doncs crec que igualment ha seguit insistint, ha buscat els 3 punts, així que jo crec que avui hem d'estar molt, molt, molt orgullosos de les noies.
1: I després del partit també hem escoltat en aquest cas doncs a Txell Font, la jugadora de la Badalona Women, la portera en aquest cas, que deia això.
4: Era un partit complicat, tampoc ens esperàvem estar amb una menys i sortir en aquesta situació no és fàcil, però crec que hem donat molta guerra i que al final hem sortit i aquest punt per nosaltres és superimportant i més amb la situació que estàvem. Sí, al final crec que la sort també es guanya i crec que fent un bon partit ens hem guanyat aquesta sort que al final es dona a veure els últims minuts que les seves oportunitats no arriben i que nosaltres també tinguem oportunitats.
1: I a tot això el Barça ja és líder en solitari perquè, com us explicàvem, l'Espanyol ha golejat el Madrid Club de Futbol, que era l'altre únic equip que havia guanyat tots els partits a banda de les blaugranes, de manera que ara el Barça ja es queda amb 12 punts, 3 més que el Madrid Club de Futbol. Després de la victòria 0 a 6 contundent del conjunt blaugrana, amb gols a la primera meitat de Graham, de Sidney i de Carolina, i un hat-trick de Clàudia Pina amb un golaç des del mig del camp espectacular, continuar la seva ratxa golejadora de les darreres temporades. Després del partit, satisfacció de la banda del tècnic blaugrana Pere Romeu i d'una de les seves jugadores, Martina Fernández.
5: Sí, partit i escenari difícil, diria jo, un plantejament un pèl diferent al que ens imaginàvem si parlem d'estructura. Sí que és veritat que la temporada passada la Copa de la Reina contra elles també ens van despenjar dues jugadores i això evidentment et dificulta, o sigui, et permet una mica la circulació de mig del camp endavant, però per altra banda, a la mínima pèrdua tenen gent clarament per contraatacar i per córrer. Crec que hem tingut uns minuts d'adaptació perquè era una cosa que no esperàvem i a la que hem modificat una mica l'estructura i hem reconegut que la Sidney era la nostra jugadora lliure si venia al mig del camp. Crec que ho hem atacat molt bé, hem tingut molta situació favorable de gol, crec que la primera part el marcador hauria pogut ser inclús més ampli i me'n vaig content perquè crec que era un partit exigent, un partit complicat en un escenari difícil.
6: Jo crec que hem fet un partit molt seriós, hem trobat solucions a la primera part sobre un plantejament que potser no ens havíem trobat fins ara. hem sigut valentes, hem tingut ganes de jugar a futbol, de xutar, de marcar gols i de seguir en la línia que portem, que és molt bona. El primer era el partit d'avui, però ara hi ha moltíssimes ganes, tenim totes moltes ganes de Champions, de la millor competició, tenim aquí un feeling molt bo i res, pues, animem a l'afició que vingui, que les necessitem, els necessitem a tots i pels primers 3 punts per seguir amb el títol.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, 8:36 minuts i parlem de la segona divisió masculina, 6a jornada, on el Girona jugarà d'aquí una estoneta i el Sabadell demà.
7: Sí, tenim un partit cada un dels dos dies del cap de setmana. El Girona a les 9 en visita al camp del Cádiz. Veurem què hi pot fer avui el Girona a partir de les 9 del vespre, doncs, en aquest camp complicat. I pel que fa al Sabadell, demà rep la visita a les 2 del migdia de l'Oviedo.
1: Doncs el Girona, que jugarà a partir de les 9 després de l'ensopegada de l'altre dia a casa, vol recuperar la línia de les victòries davant d'un Cádiz que està a la zona baixa de la classificació, que encara no ha guanyat cap partit, n'ha empatat 3, n'ha perdut 2, i per tant el Girona que veu que pot ser un rival propici per tornar a sumar de 3. Això sí, el tècnic Iker Álvarez adverteix que no s'han de refiar ni molt menys.
8: Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors està en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació que dius tu d'anar confiats, perquè és un equip que encara no ha guanyat allà, pues és el primer pas per perdre, no? Jo crec que el que hem de fer és intentar saber el que és un partit fora de casa d'aquesta categoria, que crec que ja ho saben, perquè hem jugat dos i han sigut dos partits molt durs, un vam perdre i un vam guanyar, però els dos patim bastant, i que el que no podem fer és això, hem de fer, intentar fer-los notar que davant tenen un bon equip, que ve a guanyar, que té ambició, que si volen guanyar ho passaran malament, i aquesta és la sensació que han de tenir, no? Fer-los notar a ells pues, la posició en què estan o la situació en què estan, no? Perquè si no ho fem així, jo crec que, torno a dir, és el primer pas per poder perdre el partit.
1: Doncs no val refiar-se aquí, que Álvarez, el tècnic del Girona, a partir de les 9 al camp del Cádiz, i a les 2 el Sabadell rebrà l'Oviedo demà diumenge, després de la primera derrota l'altre dia al camp del Mallorca, on l'equip segurament va fer el pitjor partit de la temporada. Un Sabadell que ara mateix es troba, malgrat tot, ubicat en una situació còmoda, 12 a la classificació amb 8 punts, 2 victòries, 2 empats i una única derrota. Ferran Costa, tècnic del Sabadell, Ángel Baena, jugador.
9: Hem de viure cada minut del partit amb responsabilitat, de voler donar el millor de nosaltres, de voler donar-li a l'equip tot el que un té, perquè no ens podem permetre baixar ni un 1%, i necessitem la millor versió de tothom, de la nostra afició, dels nostres futbolistes, com a cos tècnic, però ve un equip que la temporada passada estava jugant a primera divisió,

0: Només tenim un equip, el Barça Atlètic, que juga demà.
1: Exacte, només hi ha el Barça Atlètic com a representant català i s'enfronta a un altre filial, el de l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid també serà un partit que començarà a les 12 del migdia al camp de l'Atlètic de Madrid B.
0: Després de l'empat, potser inesperat a casa de la primera jornada, el Barça B que buscarà la primera victòria de la temporada. I a la segona federació femenina, grup segon, tercera jornada, tenim ara mateix un partit en joc i abans ha golejat l'EM.
1: Sí, tenim precisament un duel català que enfronta a Europa i una Sant Adrià. Ara mateix està guanyant a l'Europa per 3-1. Ara mateix ja el partit a la segona part, el tram final de fet de partit. L'altre duel en presència catalana del dia d'avui entre l'EM i el Múrcia, doncs se l'ha portat l'EM per golejar de 4-0.
0: Doncs si això acabés així, en l'Europa on a Sant Adrià serien els tres primers punts de l'Europa, perquè recordem, a la primera jornada havia guanyat 2-0, però aquest divendres, ahir divendres, coneixíem que li han tret aquells tres punts contra el Sant Pere per alineació indeguda de Martina Rojo, que havia estat expulsada en l'últim partit de l'any passat al play-off jugant amb l'Ona Sant Adrià i va jugar en aquest partit. Per tant, alineació indeguda, li han tret els tres punts a l'Europa i, per tant, ara mateix estaríem 0 punts. Si acaba guanyant a Ona Sant Adrià, sumaria, per tant, els tres primers de manera efectiva i Ona Sant Adrià perdria el primer partit, havia guanyat els dos primers. Això afavoriria l'AEM, que, com dèiem, ha guanyat 4-0 al Múrcia Promises, suma 7 punts i a aquesta hora, de moment, seria líder al conjunt lleidatà. Després del partit, a la transmissió que ha fet de Lleida Televisió i que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, hem escoltat les valoracions de la jugadora Elena Sánchez i també del tècnic Samu Lund.
2: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar-lo el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com bé has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
3: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los tres puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final, Recasens, históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
0: Doncs així estan les coses a la segona federació femenina, on demà diumenge també tindrem partits de dos equips catalans més.
1: Sí, perquè són cinc en total en aquesta segona federació femenina, equips catalans. Doncs ens falta el filial del Barça, bé, el filial del Barça C, en aquest cas. S'enfrontarà al Saragossa a partir de 1:45 del migdia i el filial de l'Espanyola. L'Espanyola B s'enfronta al Sant Pere a partir de 4:00 PM. Els dos juguen com a locals.
4: En joc.
0: Vinga, i a les 8:42 parlem de la primera federació masculina, grup segon, quarta jornada, on avui l'Europa ha patit una derrota molt cruel.
1: Sí, perquè estava dominant l'Europa davant del Múrcia, el 89 li ha empatat el partit al Múrcia i al minut 100 de penal acaba guanyant el Múrcia per 2-1, per tant, una derrota d'aquelles que acaben fent mal. Demà serà el torn del Nàstic, jugarà a partir de 12:00 PM al camp de l'Alcorcón, i l'altre català, en són tres en aquesta primera federació, el Sant Andreu, jugarà el dia 23 a 9:00 PM davant del Reial Madrid a Castilla, al camp del Sant Andreu.
0: Doncs segon partit consecutiu que l'Europa acaba perdent en temps afegit, ja li va passar la setmana passada davant de l'Hèrcules, i avui encara més cruel perquè, com ens deia l'Anna, al minut 89 estava guanyant 0-1 a Múrcia amb goles de Víctor Morales a la primera meitat, fent un partit molt defensiu, molt pràctic, però també amb molta polèmica arbitral, perquè a la primera meitat el Múrcia ha reclamat un penal i una expulsió del porter Nil Ruiz, que doncs ha estat invalidada per un fora de joc previ, que no era, i en l'última jugada del partit un penal inexistent, de fet la pilota no estava encara en joc, en la sortida d'un corna. Doncs ha acabat donant els 3 punts al Múrcia i ha deixat a l'Europa amb un pam de nas, un punt de 12, i doncs el conjunt europeista cada moment està en zona de descens. L'autor del gol d'avui, del golàs, Víctor Morales, que ens deia això ara fa uns minutets.
5: El partit crec que l'hem combatit superbé, sabia que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, tornant bé a dalt, l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al mercador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el

0: resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit. A més, crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
1: Doncs, de moment, derrota de l'Europa i demà el Nàstic que juga al camp de l'Alcorcón, un camp molt complicat, un dels teòrics favorits està a la zona alta, tot i que no ha començat bé la Lliga, encara no ha guanyat, ha empatat els tres partits que ha disputat l'equip madrileny, i un Nàstic que, de fet, si guanyés demà, seria co-líder, perquè el Villarreal B acaba d'empatar 2-2 davant de l'Antequera, mira que guanyava 2-0, però l'Eagle han acabat empatant, i per tant, si demà el Nàstic guanya, atraparia el conjunt o el filial groguet al capdamunt de la classificació. El tècnic de la Nàstic, Xisco Campos, que reflexiona sobre les coses a millorar del seu equip.
2: Igual que la situació d'intentar millorar a casa en pilota, crec que a Cartagena mos van morir a tres quarts. A tres quarts era situació d'amenaçar clara nostra, perdíem pilota i mos amenaçaven, perquè mos agafaven oberts. És un equip que... possiblement igual que el Corcón, que té jugadors individualitats que amb espais te poden fer mal, i a partir d'aquí un poc aquesta ha de ser la millora i l'equilibri que cercam, és a dir, ser un equip equilibrat tant en els moments sense pilota com en els moments amb pilota, i la millora ha d'anar un poc cap aquí i saber que no sempre podem fer el que nosaltres vulguem, però sí que hem d'intentar diguéssim, generar situacions, sobretot més situacions en pilota i a tres quarts ser més eficaços.
1: I 46, baixem una categoria, parlem de la segona federació masculina. Al grup segon tenim aquest any els catalans, i a la tercera jornada, de moment, aquesta tarda no ha anat gens bé per als nostres representants.
3: Sí, només han jugat dos equips i els dos han acabat perdent el seu partit. L'Espanyol B ha cedit al camp del Penyesport per 2-1, i l'Olot, que estava empatant amb l'Utebo, doncs finalment acaba perdent per 1-2, per tant, doble derrota catalana aquesta tarda.
1: Doncs l'Espanyol B, que encaixa la primera derrota de la temporada, recordem, era un dels co-líders, l'Espanyol B i Manresa, a banda de l'Osasuna B, eren els tres únics equips que havien guanyat els dos primers partits. L'Espanyol B, que cedeix el seu primer partit d'aquesta temporada, i de la seva banda l'Olot també perd per primera vegada. Havia empatat un partit, n'havia guanyat un altre. Per tant, l'Olot ara novè a la classificació amb 4 punts. L'Espanyol B, de moment, continua co-líder amb 6, però demanda jugar Osasuna B i Manresa. De fet, aquests són els partits dels equips catalans demà diumenge.
3: Doncs a partir de les 5 de la tarda, Arnedo Terrassa, també a les 5, el Girona ve en visita al camp del Logroñés, a 5:45 el Barça Atlètic visita el camp del Barbastre, el Manresa a les 6 juga al camp del Tudelano, i el Reus a partir de les 7 de la tarda rebrà la visita del Nájera.
1: Doncs a les 5 el Terrassa que visita l'Arnedo, un equip que ha perdut els dos primers partits, un Terrassa que de moment està invicta, una victòria, un empat, i doncs que vol continuar sumant, si pot ser de 3. Oriol Alsina és el seu tècnic, Álvaro Pacheco és jugador.
4: Bé, és un equip que s'ha complicat, que competeix molt bé, que és molt guanyador de dos, que treballa molt bé les segones jugades, i el seu camp és un camp, l'antisíntesi del nostre camp, no? És un camp doncs més petit, amb de gesta natural, una gesta natural que no acaba d'estar del tot bé, perquè hi ha hagut puges i perquè van jugar amb sotmatges ara el cap de setmana passat, i sabem que ens haurem d'adaptar, però és que al final, o sigui, aquesta lliga, cada partit que juguis a fora és un rival diferent, un camp diferent, i has de saber els nostres futbolistes adaptar-se a cada situació, i això és de ser com professional, saber fer.
5: Bueno, pero con muchas ganas, con esperar traer el más 3 a casa. La verdad, un viaje largo, otro, llevamos muchos ya en poco tiempo, y la verdad es que con muchas ganas y ilusión. Tenemos la exigencia de ganar, así que eso lo intentaremos hacer. Pues la verdad es que lo valoramos muy bien. Al final, mantener la portería cero te asegura un punto, eso está seguro ya. Y en este caso, en Copa Federación, pues la verdad es que estamos muy contentos, tanto con Marcos como yo. Pero bueno, al final es un trabajo colectivo, como tú dices, de estar bien defensivamente, concentrado durante todo el partido, no cometer errores. Al final, ser un equipo fuerte atrás te da muchas cosas.
1: I també a les 5, a banda d'aquest Arnedo Terrassa, Logroñés Girona B, un Girona B que buscarà la segona victòria de la temporada. Un dels seus jugadors, dels nouvinguts, és Darío Frey.
6: Bien, muy contento. Tanto con cuerpo técnico como los compañeros me han acogido de una forma increíble y nada, espero seguir así, pero muy contento con todos. Bueno, sabemos que es un rival duro, que en casa van a poner las cosas difíciles. Tienen un campo complicado y nada, intentaremos ir allí, sacar los tres puntos y traerlos para casa.
1: I a 6:15 el Barça Atlètic visita el Barbastre. Julià Novelletti, tècnic del filial blaugrana.
7: A pesar de habermos empatado el último partido, el equipo jugó bien. Mostró todo lo que hemos hecho hasta ahora, como modelo de juego, como intensidad con y sin balón. Ha sido una lástima no haber ganado. El tema que es una de las cosas más difíciles en este deporte es mantener el alto nivel, mantener la regularidad de todo esto, que es donde hemos trabajado esta semana para llegar con aún más confianza para otro partido fuera de casa. Es decir, hay que seguir con esta confianza en lo que hacemos. Han sido dos jornadas donde hemos jugado muy bien esas dos jornadas y hay que intentar mantener esto.
1: Vinga, ja tercera divisió, grup 5è, tercera jornada, amb uns quants partits avui dissabte.
3: Sí, tenim uns quants partits d'aquesta jornada en marxa. De fet, en tenim un en joc, que és el Cornellà Hospitalet amb empat a 0, i un altre, que és el Martinenc Europa B, amb empat a 3 al marcador. Ara mateix, dos ja definitius. El Vilanova Peralada, que ha acabat amb empat a 1, i el Tona Pobla de Mafumet, que ha acabat amb victòria de la Pobla de Mafumet, per 1 a 3. Aquests són els quatre partits que s'han disputat aquesta tarda.
1: Els hem viscut els dos, el del Tona i el del Vilanova, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals. Tona, Pobla, Ràdio Vic, Pep Portet.
8: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut aquesta tarda a casa davant la Pobla Mafumet per 1 a 3. Resultat que no fa justícia a la superioritat que ha mostrat el conjunt local, que ha topat amb l'encert dels tarragonins. Els tonencs han sortit molt endollats i han tancat el filial del Nàstic a la seva àrea des del principi, amb arribades constants però rematades sense punteria. Els Taxi i el Bizuete han trobat el premi a la insistència als 24 minuts, amb un gol de Toni Cao a centrada de Palomeque. El gol feia justícia a un conjunt groc i vermell que no ha afluixat, però qui perdona ho paga, i la Pobla en la primera arribada ha empatat. Al minut 35, Nico Guzzi ha rebut a la frontal, s'ha regirat i ha enviat un potent xut a l'escaire de la porteria de Roca. Només 5 minuts més tard hi ha hagut la jugada que ha marcat el partit. L'àrbitre ha expulsat en vermella directa el tonenc Palomeque per una entrada al mig del camp, targeta molt protestada pels locals. Tot i la inferioritat, el Tona ha continuat portant el pes del partit, però Guzzi ha tornat a castigar amb l'1-2 després d'aprofitar un refús del pal a rematada de Sugor. El Tona ho ha intentat i ha disposat de boníssimes ocasions a peus de Xema i sobretot Roger Bernils, que espectacularment ha tret el porter Juan Carlos. Els locals també han demanat penal en una caiguda de Dan Coll a l'interior de l'àrea en una jugada on li han obert el cap, però l'àrbitre no ha xiulat res. Ja en l'afegit i amb el Tona abocat a l'atac, una errada en una sessió, el porter ha deixat dos jugadors visitant sols contra el porter i l'extonent Joan Martínez ha anotat l'1-3 definitiu. Dan Coll, capità del Tona, lamentava la duresa de la derrota i no volia posar en l'arbitratge el motiu d'aquesta ensopegada.
9: Bueno, m'agradaria veure les estadístiques. Crec que hem jugat tot una part, més d'una part en 10. Podem tingut, no sé si hem xutat 30 de vegades, ells han xutat 3 cops i hem perdut 2 a 3. Al final és futbol, aquestes coses passen, i amb l'1-0 semblava que havia un partit que la primera part era per anar 3-0. Primer xut, cop que arriben a l'àrea ens fan gol, és futbol. Si no mates el partit, amb una jugada es pot capgirar tot. Tot i així em quedo amb que la segona part, crec que per estar tota la segona part en 10 ens han arribat una vegada i ens han marcat un gol i les hem tingut, bueno, hem estat, crec, tota la segona part que semblava que fossin ells els que estiguessin en 10. Bueno, no, jo crec que l'àrbit estava molt a prop, pensava que és claríssim, que en vídeo es veu clar. Jo, sincerament, estic corrent enrere, m'enganxa quasi d'esquena, no ho veig bé, em dóna la sensació que el rasca, però sí que és veritat que va a dalt. Llavors, si ell ho ha vist clar i està a prop, jo confio en la seva paraula i crec que, òbviament, vull dir, ho ha fet el millor que ha sabut i segurament era vermell.
8: Amb aquest resultat, el Tona es queda amb 3 punts i continua sense guanyar a casa. I la Pobla suma 6 punts i el primer triomf com a visitant.
1: I després de veure el Tona Pobla amb Mafumet, també hem gaudit d'aquest 1-1 entre Vilanova i Peralada. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: Empat segurament just i que manté les ratxes de Peralada i Club de Futbol Vilanova. El Vilanova, després de 3 jornades, segueix invicta, una victòria, 2 empats, el Paralada, per la seva banda, 2 punts de 9 possibles. Un partit on els altempordanesos han sortit a voler ser protagonistes, a robar-li la pilota i a sentir-se més còmodes que el Vilanova sobre el terreny de joc. Tot això sí, sense que hi hagués ocasions clares de gol, ni pels uns ni pels altres. Ben entrada la primera meitat, ja, però el Club de Futbol Vilanova ha recuperat la batuta i ha començat a sotmetre el Paralada. Ocasions encara faltaven per veure. La mitja part ha fet que els vilanovins encara premessin més l'accelerador i a partir d'aquí sí han acabat arribant les primeres aproximacions a porta, fins que en una gran recuperació al mig del camp de Josep Senyer la pilota li ha arribat a Marroquet, que davant del porter ha cedit a la dreta perquè Àlex Frutos avancés al Club de Futbol Vilanova, minut 56, 1-0. Semblava que el Vilanova tenia el partit on el volia, el Paralada ha volgut tornar-li a robar la pilota, però el partit ha començat a descontrolar-se per part dels vilanovins quan Raül Ronda ha estat expulsat al veure una clara segona targeta groga. Això ha fet que el Paralada monopolitzés la pilota, que comencés a bombardejar l'àrea del Vilanova. Allà s'han fet gegants, Pol Castell, Eloi Martínez i el porter Àlex Sanz, però també és veritat que Àlex Marçal ha començat a treure bateria ofensiva i centímetres amb Kibili, mantenint Nuja o fent saltar Genís Pinar. Ha tingut el 2-0 el Vilanova, que podria haver sentenciat el partit, amb un gran xut d'Hugo García, que ha tocat amb el braç Joel i que ha acabat picant el travesser. El rebot fins i tot li ha caigut a Pol Sánchez i una altra vegada Joel Ruiz ha acabat evitant el 2-0 i quan ja semblava que el més difícil havia passat, una acció al minut 93, la caçada Kibili al primer pal amb un xut rapidíssim que ha sorprès Àlex Sanz i que ha acabat convertint-se en l'1-1 final. Ens estan acostumant per a l'Ada i Vilanova a finals d'autèntic infart. Recordem que l'última visita dels altempordanesos a l'Alumne Obrers va acabar amb remuntada èpica, però del Vilanova, que al minut 91 perdia 0-1 i va acabar remuntant i guanyant 2-1 aquell partit. Avui, però, el futbol li ha acabat caient cara al Paralada amb aquest gol a última hora de Kibili, que li dona un bon punt.
1: Doncs bon punt per Vilanova i Paralada. Demà diumenge, resta de la jornada tercera.
3: A les 12, Sant Cristòbal, Sant Joan, Atlètic Montcada, Muntanyesa, Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, a l'escala 2:15, Vilassar de Mar, Badalona, i a les 7, Atlètic Lleida, Mollerussa.
1: Doncs així estan les coses. No marxeu, perquè encara hem de parlar de Lliga Elit, hem de repassar també cròniques d'alguns partits que han acabat ara al vespre, i hem de parlar encara de bàsquet, d'handbol, d'hoquei patins, de moltes coses aquí a l'Enjoc. Ara ens aturem, 3 minuts de notícies, i a les 9:03 tornem amb més esport aquí a l'Enjoc.
11: La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
12: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
11: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
12: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
11: Entrades a auditori.cat. Nutrició amb Laura Crosas.
13: Disruptors endocrins. L'alimentació pot modular la salut de les persones, però també d'altres hàbits, on l'entorn juga un paper important en el bon funcionament de l'organisme. Un bon exemple en són els disruptors endocrins, substàncies químiques naturals, però sobretot artificials, present al medi ambient i que interfereixen al funcionament normal del sistema endocrí. El sistema endocrí és el conjunt de glàndules que produeixen i segreguen hormones que regulen el metabolisme, el creixement, l'estat d'ànim, la reproducció i d'altres funcions vitals de l'organisme, i que cal que funcioni correctament i amb harmonia. El contacte constant amb milers de disruptors endocrins que es troben a l'entorn altera la biosíntesi d'hormones i, tot i que actualment l'exposició zero és impossible, els seus substàncies que tenen un efecte acumulatiu sí que es poden reduir fent petits canvis al dia a dia. Es troben en productes i materials d'ús quotidià, a l'alimentació, com a metalls pesants, pesticides, herbicides, fungicides, alguns conservants i envasos de plàstic, en productes d'higiene personal i de neteja, com a bisfenols, parabens, filtres solars químics o ambientadors, a materials de construcció i decoració i també electrodomèstics i aparells electrònics. Si vols començar a reduir la teva exposició als disruptors endocrins, pots fer-ho evitant l'ús d'ambientadors suavitzants o perfums, escollint marques naturals de productes de cosmètica i neteja que no en continguin, llegint bé les etiquetes, evitant el consum de peixos blaus grans com el peix espasa o la tonyina vermella i els aliments processats, envasats o tractats amb pesticides, escollint aliments frescos i de temporada, prioritzant els envasos i tàpers de vidre, ceràmica o acer inoxidable en comptes de les llaunes o els de plàstic, usant paelles i olles que no continguin tefló, PFOAs o PTFEs, o cuidant la selecció de tèxtils de casa, tant per cotó, llana o lli. També et pot ajudar a purificar l'ambient, ventilar bé la llar i tenir plantes naturals. L'exposició diària a disruptors endocrins provoca trastorns hormonals, reproductius, alteracions del desenvolupament, disfuncions metabòliques i, fins i tot, augmenta el risc de patir algunes malalties. Afecta, per exemple, la fertilitat, a l'autoimmunitat, al sistema digestiu i a la inflamació. Per aquest motiu, és interessant que comencis a fer canvis diaris en l'ús o el consum dels productes i aliments que més en contenen, per reduir la seva acumulació a l'organisme.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Notícies en xarxa.
16: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El programa municipal A l'estiu Barcelona t'acull ha acompanyat aquest estiu 141 adolescents entre 12 i 19 anys que han arribat recentment a la ciutat per retrobar-se amb les seves famílies en un procés de reprogramament familiar. La iniciativa impulsada per la Direcció de Serveis d'Immigració i Refugi i la col·laboració del Consorci de Biblioteques s'adreça a joves que arriben durant els mesos d'estiu per facilitar-los l'arribada, la convivència amb els pares i el coneixement de l'entorn i de la llengua catalanes. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte de matinada un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força a Granollers. Els fets han tingut lloc cap a les 4:50 hores de la matinada, quan els agents han estat requerits arran de l'avís d'un vigilant de seguretat que havia observat una persona sortint de la zona de les vies ferroviàries de Granollers, carregant un sac i un carretó de cablejat. Amb aquesta actuació està marcada dintre el pla via. El dispositiu dels Mossos orientat a prevenir i perseguir els robatoris de coure i altres materials de l'infraestructura ferroviària. I la responsable de compliment d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, ha presentat aquest dissabte al Consell Nacional del Partit les conclusions de la Comissió de Garantia sobre l'afer dels cartells que vinculaven Argués Maragall i el seu germà Pasqual amb l'Alzheimer. Aquest informe final apunta a 4 exmilitants, als quals ja no es pot sancionar. I el sindicat de llogateres ha xifrat en 73 els blocs de pis on té lloguers organitzats. Ho ha fet en un acte protesta davant del bloc del carrer Mallorca 243 a Barcelona, un dels edificis organitzats i amenaçat per la no renovació dels contractes. També ha instat el govern a prohibir les compres especulatives d'una vegada per totes. I l'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la seva construcció del primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de més de 22.000 metres quadrats, que inclouen una construcció auxiliar i uns jardins. I pretenen que el servei als paral·lels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Sud de França, que són un total d'uns 22.000. I pel que fa a cultura, la consellera Sonia Hernández ha anunciat que el govern treballa per crear un gran espai cultural i esportiu per acollir grans esdeveniments sense que hagi especificat la ubicació ni el calendari previst de construcció. La consellera també ha anunciat que es crearà un fons per preservar patrimoni i ha destacat la cultura com una eina fonamental pel desenvolupament. I en esports, en aquests instants comença a rodar la pilota al Sánchez-Pizjuán en l'enfrontament entre el Sevilla i el Barça. Els blaugranes volen mantenir el nivell mostrat durant aquestes primeres 6 jornades i arribar a l'aturada de seleccions amb un ple de victòries. I fins aquí les notícies en xarxa.
15: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Bona nit, benvinguts a l'En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem com està anant aquesta Supercopa ACB de bàsquet que s'està fent a Badalona. Repassarem també la Golden Cup d'hoquei patins, amb vol, moltes coses, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Oh, avui és dissabte, són les 9, i això és l'En joc. Repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Ignasi.
1: A aquesta hora el Barça busca el 7-7.
3: Sí, serà el Sánchez-Pizjuán aquest partit de Sevilla que ja ha començat fa 12 minuts que ha arrencat ja aquest duel. Els blaugrana han guanyat fins ara els 6 partits que han jugat i, per tant, doncs, busquen la continuïtat. Ho fan sense Joan García a la porteria. Ha estat el gran dubte al llarg d'aquesta setmana qui ocuparia la porteria del Barça. Doncs, finalment, Livakovic és el titular a l'aposta de Hansi Flick en aquest partit davant del Sevilla, el Sánchez-Pizjuán.
1: Un Barça que avui ha tingut assemblea general.
3: Sí, i s'ha aprovat una ampliació de pressupost fins a 510 milions d'euros. Una ampliació de 300 milions de crèdit a l'Espai Barça i 210 en bonus de liquiditat per drets audiovisuals. I Deco, a més, ha anunciat que ja estan en marxa les renovacions de Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espar els signaran en els propers dies.
1: A la Lliga F, els tres catalans han puntuat.
3: I important, la victòria de l'Espanyol. L'ha guanyat 5-1 al Madrid, que no havia perdut cap partit, i suposa la primera victòria de les blanquiblaves. El Badalona Women ha empatat a 0 aquest migdia contra la Reial Societat, i ahir el Barça va guanyar per golejada 0-6 contra l'Alavés.
1: I en joc, la Supercopa ACB.
3: I tenim en joc ja la segona semifinal. Es enfronten ara mateix en València i en Barça. Abans s'ha disputat el duel entre la Penya i el Baskonia. Acaba guanyant la Penya 96-84. Per tant, la Penya que ja és a la final de demà.
1: No vull 5, baixem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Comencem per aquesta Supercopa ACB que es fa a Badalona. La Penya ja és a la final. El Barça busca acompanyar-lo.
3: Sí, el Barça ha començat ara mateix aquest partit davant del València. De moment, aquest empat a 0 al marcador. La Penya s'ha classificat guanyant 96-84 davant del Baskonia.
1: A primera divisió masculina de futbol, com dèiem, comença el partit del Barça-Sevilla.
3: Sí, ja ha començat aquest partit i de moment 0-0 al marcador.
1: A la segona divisió masculina, sisena jornada. Aquesta hora comença també el partit del Girona.
3: Sí, ja fa 100 minuts que està en marxa aquest duel entre el Cádiz i el Girona. De moment no hi ha gols. 0-0 i, com dèiem, ja ha arrencat fa uns quants minuts aquest partit.
1: A la segona federació femenina ha acabat ja el duel català.
3: Sí, ha acabat el duel entre l'Europa i l'Ona Sant Adrià. La victòria se l'ha acabat emportant l'Europa per 3-1.
1: I a segona federació masculina ja hem repassat que havia perdut l'Olot 1-2 davant de l'Utebo, on teníem finals pendents o partits que s'estan jugant, de fet, a tercera divisió masculina.
3: Sí, tenim ja un partit que acaba de finalitzar, és el Martinenc Europa B, ha acabat amb empat a 3 al marcador, i en joc, ara mateix el temps de descans, el duel entre el Cornellà i l'Hospitalet, 0-0, no hi ha gols encara.
1: Estàvem pendents també del final del Waterpolo, divisió d'honor masculina, a partit de la primera jornada.
3: Sí, un partit que ja ha acabat, aquest de Waterpolo, aquest duel que enfrontava a Sant Andreu i a Barceloneta, ha acabat amb victòria contundent del Barceloneta, 11-21.
1: Vinga, i volem saber com ha començat el partit del Girona, en aquest cas al camp del Cádiz, a la segona divisió. De seguida ho repassarem. Abans, en hoquei patins Golden Cat, ha acabat el partit a Catalunya.
3: Sí, ja ha acabat aquest partit. Aquesta semifinal enfrontava Angola i Catalunya. La victòria se l'han portat Catalunya per 2-4 i demà, a 4:45, jugarà la final davant Portugal. Per tant, aquest Catalunya-Portugal demà a la final.
1: Vinga, i com dèiem, primers minuts a Cádiz del partit del Girona. Girona FM, Pau Villafanyem.
17: Molt bona nit, doncs sí, el Girona que ha sortit molt imprecís al nou Mirandilla, primers minuts una mica de despropòsits de tots dos equips, però amb el Cádiz que fins i tot ha tingut una ocasió clara amb García Pascual, que ha intentat superar Gazzaniga, el porter argentí que ha aturat aquesta intervenció, i la parada que havia tingut David López, que ha suposat la primera oportunitat clara pel Cádiz davant d'un Girona, com dèiem, que ha sortit doncs realment malament. Esperem que pugui reaccionar, perquè necessita aquesta victòria per refer-se de la derrota de l'altre dia contra el Castelló.
18: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 9 i 8, comencem la segona hora del programa i ens quedaven coses pendents de futbol. A la segona federació masculina us dèiem que l'Olot ha perdut 1-2 davant de l'Utebo, primera derrota de la temporada, i volem saber més detalls de com ha anat aquest partit Olot Televisió, Jan Bretxa.
19: Finalitza el partit de la Unió Esportiva Olot contra l'Utebo pertanyent a la tercera jornada de la Lliga de Segona Federació amb un resultat 1-2 favorable al conjunt aragonès. Un partit on l'Utebo ha marcat just al minut 3, tot just començar el partit, i ha quedat molt clar que l'Olot també volia remuntar, on ha tingut moltes ocasions clares, però de fet cap d'elles ha entrat a porteria. Només el porter de l'Utebo ha tingut que parar una pilota de l'Olot. Aquí es veu la falta de punteria que té el conjunt de la Garrotxa. Després, a l'inici de la segona part, sí que l'Olot ha pogut encertar i ha marcat Walid al minut 52. I continuava la mateixa dinàmica on l'Olot volia aconseguir aquesta remuntada. Tot i això, a l'últim tram del partit, l'Utebo, amb una jugada molt bona, aconsegueix arribar a la porteria de Pol Ballester i fer el seu 1-2. I amb aquest resultat deixem 4 punts de 9 possibles al conjunt garrotxí. I de fet, l'Utebo aconsegueix la seva primera victòria i, a més, a fora.
1: Doncs derrota de l'Olot. I, com us dèiem, també ha començat la Lliga Elite. Primera jornada, aquí ja tenim un primer partit, un primer marcador definitiu.
3: Sí, ja tenim aquest duel de la Lliga Elite acabat. Entre l'Atlètic Sant Just i el Valls era aquest primer partit i ha acabat amb el repartiment de punts després de l'1-1 amb què ha finalitzat el duel.
1: Això ens deia al començar el partit, al començar el programa, el tècnic del Valls, Àlex González.
20: I tant, a començar puntuant, fora de casa, que sempre és més difícil, a més amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Crec que hem dominat el partit, o almenys ha passat el que nosaltres volíem, i bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, que ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar a puntuar sempre és interessant.
1: Doncs ha puntuat el Valls al camp de l'Atlètic Sant Just i demà diumenge es jugarà el gruix d'aquesta primera jornada a la Lliga Elite.
3: A les 12 del migdia, canvi de l'E Castelldefels, Horta, Turó Peire i Martorell Sabadell B. Ja a la tarda, a partir de les 4 i 5, un duel que es podrà veure a través de les televisions locals, a l'Enjoc, al Manlleu Vic. A les 5 de la tarda, Viladecans Rubí i Sant Mauro Argentona, i a 6:45, Prat Singerlin.
1: Doncs partidàs, el que tindrem demà a l'Enjoc Televisió a les 4 i 5 minuts, aquest derbi usonenc entre Manlleu i Vic. El podreu seguir, com diem, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa. A més, els presidents de Manlleu i de Vic, Xavier Carandell i Ignasi Puig, estan ben cofois d'aquest partit, tot i que haguessin desitjat que fos una mica més endavant.
21: Presenta una mica d'hora, això crec que coincidim tots una mica amb això. Tenim clar que un derbi, sigui la primera jornada, sigui la desena jornada, sempre crea expectatives, sempre és maco de jugar-ho, que tant és de la categoria que estiguem, home, un derbi Manlleu-Vic, Vic-Manlleu, agrada, molta gent. Nosaltres tenim el gran sort que sempre tenim gent al camp, que tenim un camp, bueno, que la veritat és que es respira en futbol, això és una cosa que és una evidència, però un partit així es mou tota la comarca i es va trobar molt a faltar.
22: Arriba una mica aviat el derbi, eh? Si els dos equips arriben ja una mica rodats, amb una certa inèrcia, doncs probablement veus unes versions dels equips millorades respecte a la que puguis veure el primer partit de Lliga. Un partit que ens ve molt de gust fer, naturalment. Som molt conscients que en aquesta temporada el camp més difícil on anirem a jugar serà aquest, probablement, per totes les implicacions que significa. Però aquest és un estadi on s'hi han vist grans tardes de futbol i, per tant, venir aquí a jugar és una cosa que ens ve molt de gust.
18: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9:12 minuts. Vinga, anem a començar a repassar l'actualitat del bàsquet. Molt centrada aquest cap de setmana en aquesta Supercopa ACB que s'està disputant a Badalona. Avui estem vivint les semifinals.
3: Sí, ja s'ha disputat la primera entre la Penya i el Baskonia. La Penya ha guanyat 96-84. Serà demà a la final a les 7 de la tarda i espera rival. El rival sortirà del partit que ja en joc en aquests moments. El duel entre el València en bàsquet i el Barça. De moment està guanyant el Barça de 2 punts de diferència, 11-13, quan ja està el partit en marxa. Tot just estem al primer quart, però el Barça doncs domina d'aquest ajustat marcador d'aquests 2 punts de diferència.
1: Doncs veurem si el Barça pot acompanyar la Penya en aquesta gran final de demà diumenge a les 7 a l'Olímpic de Badalona. Un Olímpic avui ha vibrat amb la victòria del seu equip davant del Baskonia a la Transmi, a Radio Ciutat de Badalona, amb els companys de Badalona Comunicació. Hem escoltat valoracions després del partit de Simon Birgander i d'Isaac Nogués.
0: Ilusió, no hay presión. Todo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final, va a ser lo que podemos.
2: Muy especial. Al final, siempre había volgut jugar aquí, ¿no? És molt difícil de descriure perquè, bueno, això, tants anys veiem partits aquí, desitjant que un dia arribi, i quan arriba, com, no sé, és difícil d'explicar, però molt content. Doncs sí, al final és un equip amb molt de talent, molta veterania, i hi ha cops que igual falta una mica d'això, d'agressivitat, o... I bueno, jo que ni sóc veterà ni tinc el talent que tenen els altres jugadors, doncs aporto el que crec que puc aportar, no? Llavors, per això estic... És la meva feina, no? També he de millorar molts altres aspectes, i també és un procés, no? No podem demanar que avui ja de sobte surti tot, però bueno, estic content, i content també per l'equip i per l'afició, que es mereixia una final.
1: I en sala de premsa, després del partit, també hem escoltat valoracions de Nicola Provítola, un dels grans fitxatges d'aquesta temporada al conjunt de la penya, i també del tècnic Dani Miret.
4: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la antes de entrar a la cancha fue estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial. Ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
23: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
1: Doncs bona victòria de la penya, tot i que Dani Miret de moment doncs és autocrític. El Barça, que agafa ja 6 punts de marge, encara queden 3:54 per acabar el primer quart, però de moment ha començat bé el conjunt blaugrana, com també ha començat bé el Barça de futbol, amb una rematada de Lamine Yamal al pal i una bona opció també de Cubarsí, sí, però de moment encara 0-0 a Sevilla. Vinga, més bàsquet. I és que ahir vam viure un amistós a Sant Hilària de Sacalm entre dos dels equips catalans que juguen a l'ACB.
3: Sí, entre Lleida i Girona, un Lleida que ja ha apuntat maneres al llarg d'aquests dies en pretemporada en els diferents partits que hem vist, es va acabar imposant el Girona per 103-95.
1: Això deia després del partit el tècnic gironí Moncho Fernández.
24: Un equip que portava una setmana més d'entrenament, ha estat la clau de tota la temporada per la sessió, la finestra, una cosa i altra, no hem pogut treballar junts i és molt complicat quan porta 6 nois nous que arriben a l'equip i, bueno, doncs penso que, com has dit, hem donat un pas endavant, però, bueno, crec que estem en el bon camí per al temps que portem treballant junts.
1: I a tot això, avui dissabte, precisament, el Girona ha anunciat la renovació de Moncho Fernández fins al 2028. El tècnic del Girona i també el director esportiu Fernando Sanemeterio valoren així aquesta ampliació de contracte.
25: És un dia especial per molts motius, perquè celebraré el meu aniversari sabent que continuaré a Bàsquet Girona un any més aquí a casa meva y a la otra meva familia.
26: Bueno, muy contentos de que este proyecto siga capitaneado por Moncho. Nos da mucha tranquilidad saber que al menos va a estar 2 años más con nosotros para seguir construyendo de la mano juntos. Sabemos perfectamente que aparte de los resultados que han sido positivos, el trabajo en el día a día es muy bueno, los valores que sabe transmitir a los jugadores de Bàsquet Girona son los que exactamente queremos y nada, encantados de tener a Moncho con nosotros y estoy seguro que la afición de Girona, por supuesto, también con todo lo que le quiere, así que seguimos con Moncho al menos 2 años más.
18: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, i continuem parlant de bàsquet. Lliga Catalana Femenina, grup primer, tercera jornada. Avui teníem un parell de partits.
3: Sí, teníem un parell de partits en aquesta Lliga Catalana. Aquests dos duels que teníem són a la femenina. Duels que teníem són a la femenina, grup, la femenina 2, el Manresa segle XXI, amb victòria de la Manresa per 66-64. Dos, això era divendres. Avui, dos partits més, el TGN Bàsquet Mataró ha acabat amb victòria del TGN Bàsquet per 55-50, i el duel entre el Viladecans i el GEC 53-51.
1: Doncs com va anar aquesta victòria del Manresa davant del segle XXI? Ràdio Sallent, Pol Farell.
5: El partit començava amb una gran igualtat. Les visitants atacaven el rebot ofensiu per treure punts a prop d'aro. L'equip magenta troba l'encena de les exteriors i 4 punts de Cira Gaspar posaven el 16-14. El segon quart sortia molt millor Manresa.

0: que ampliava el parcial al 9-0. A la segona 21 s'acostava sumant de 2-2, quan set de les locals es disparava, amb 4 triples de Claudia Morros, al torn de 22 punts. Al descans, 43-24. A la represa, arribava la reacció visitant, que aprofitava la diferència física per completar un parcial de 11-2. El Manel CBF no trobava solucions, i dos triples seguits al segle 21 es posava 4. Manero i Gaspar tornaven a posar el més 10, però l'equip visitant responia novament i posava el 54-50. A l'últim quart, baixava l'encer a pista, i seria un exercici de supervivència del Manresa. Al segle 21 es posaria per davant a l'últim minut, però un nou triple de Morros donava el triomf a les locals. L'entrenador del Manresa CBF, Adrià Martínez, feia una oració del partit.
1: Doncs hem començat intenses, al final hem tingut un encert també segurament per sobre del normal, cosa que ens ha fet tancar-nos darrere i realment a nivell defensiu està molt bé contra un equip que té unes estructures molt grosses. Sí que és cert que aquí a segona meitat ens ha costat més, també estem a pretemporada, al final estem entrant en aquest rodatge, no hem aconseguit tancar pintura com volíem, hem tingut un parell d'errors també a nivell de rotacions que havíem parlat, que a nivell de defensa del directe.
0: L'equip Magenta es prepara per afrontar la final de la Lliga Catalana, que serà diumenge que ve, a les 5 de la tarda, a Mollerussa.
2: Vinga, i més bàsquet, en aquest cas Lliga Catalana, tercera FEB, tercera jornada.
3: Doncs sí, amb aquests resultats encara tenim un partit en joc, que és en grup 5, el Samà Artés, de moment 61-60, la resta de resultats ja definitius. Del grup 6, Montgat quart, ha acabat amb un 71-60 favorable a la Montgat. El duel entre l'Hospitalet i el Tecla Sala, victòria de l'Hospitalet 96-62, aquest és el grup 7. I el grup 4, l'enfrontament entre el CC i el Roser, se l'ha acabat emportant el CC per 83-68.
2: Demà el Mollet-Granollers, Salou, Mollerussa i Esparreguera Valls, i avui a la Copa d'Espanya dos partits.
3: Sí, tenim un els dos que ja han finalitzat a la final. El Bisbal ha acabat guanyant de 2 punts, 68-66 amb l'Amics Castelló, i el duel entre el Benicarló i el Prat se l'han portat al Prat, 66-69.
4: El reportatge en joc.
2: Jackie Camus és la gironina que ha fet història en el món de l'ultratriatló. L'atleta s'ha convertit a principis de juliol a Colmar, a França, la primera dona en completar un 6 split que combina 6 Ironmans durant 6 dies i els 3 últims sense descans. Aquest és un reportatge de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
5: Va ser alleujament de por fin s'ha acabat. I de pensar, jo ho veia impossible i realment ho he aconseguit.
6: Així, amb aquesta sensació, Jackie Camus va completar a Colomar, a França, un repte que senzillament semblava impossible. La gironina va aconseguir acabar un 6 split completant 6 Ironmans, els 3 primers en dies consecutius i tot seguit 3 més de manera seguida i sense descans, sent la primera dona de la història en acabar aquest desafiament. En total, 22,8 quilòmetres nedant, 1.080 en bicicleta i 253,2 corrent. Una prova que només s'havia disputat una vegada abans i que la gironina va convertir en història.
5: La veritat és que tampoc m'ho vaig plantejar. Jo volia fer aquest repte i no es va apuntar a ningú més, doncs... Yeah. Però, bueno, també sempre és bonic ser el primer en fer alguna cosa. Els individuals els volia fer en 15-16 hores per anar molt relaxada, que, bueno, que tampoc és anar relaxat, però, bueno, per anar relaxada per poder descansar i no cansar-me en excés pels propers dies. Però a part d'això, simplement entrar als temps de tall. La veritat és que no m'ho planifico mai i potser hauria de començar.
6: Un campionat d'una exigència altíssima i una gran duresa, que no només es mesura en quilòmetres, sinó també en les hores.
5: Jo penso que és el cansament, la manca de son, i la dificultat més gran per mi és quan comences la segona part, diríem, de la cursa, que és quan ja saps que no podràs descansar gaire, en el meu cas, perquè sóc una persona que no sóc ràpida competint. Va fer molta calor i és això, veus que el temps de tall al final se te tira a sobre. I cal vos entrar, sigui com sigui. El més dur que he fet i el més dur que faré a la vida. Estic convençuda.
6: Mestre d'anglès de primària a l'escola Pompeu Fabra de Salt i mare de 3 fills, Camus va completar la prova sense cap pla ni equip tècnic, en una circumstància que encara li dona més valor i mèrit al repte.
5: És que un entrenador, per això, realment, quan he tingut algun entrenador, me diuen, és que jo no sé com entrenar-ho, això. Llavors, tampoc El que sí que m'aniria molt bé és tenir un equip de suport bo. Hi ha gent molt i molt bona que fa suport, que ja estan acostumats a fer-ho, i encara que no, o sigui, mirant, estaria molt bé. Normalment la gent porta un equip de suport, sí, o una persona, o un dos o tres.
7: Totalment.
5: I llavors ells ho tenen pactat, i llavors els hi van donant el menjar, els hi van dient ara te pares a dormir, ara això, ara allò, i llavors vulguis que no, és molt fàcil, perquè com a atleta t'has de limitar, entre cometes, a fer la cursa. Tot el més ja està pensat abans i els altres se n'ocupen. I planificar, amb la qual saber, potser si me planifico la propera, encara que estigui sola, puc seguir un ordre i les coses van, no sé, d'una altra manera.
6: Tot i això, en una prova on cadascú competeix contra el cronòmetre i contra el propi cos, també hi ha espai per a la solidaritat. Coen Van Meeuwen n'és el millor exemple. Després de ser clau en l'èxit de la Jackie, tot i ell abandonar el repte, degut a un cop de calor que el va obligar a plegar.
5: Amb en Kun ens vam conèixer en aquesta mateixa prova el 2023, crec que va ser.
7: Vale.
5: I ell va venir a fer la seva prova, que era una prova diferent a la meva. I llavors va començar i es va haver de retirar per un cop de calor, no aconseguia baixar la temperatura corporal, i en lloc, ell, paraules seves, en lloc d'anar-me'n a casa i plorar de que oi, no he acabat, va decidir quedar-se i entrar a ajudar-me, sense que demanéssim res ningú. Va venir i va ser el que em deia no estàs menjant, has de menjar, m'aportava coses i m'amollava la tovallola cada cop perquè no agafés calor. Quan feia les microsiestes aquestes era el que em despertava i va ser important. I va ser clau, jo penso que sense ell no hagués acabat.
6: Ara, ja de tornada a Girona i al 100% després de recuperar les hores de son que van acumulant durant una setmana extrema, l'ultra triatleta que mai es rendeix es prepara per als nous reptes que li venen. Els següents seran el triple continu a l'Ensant, Alemanya, i a llarg termini, un deca continu. Així doncs, per a Jackie Camós, superar els límits no és tant una meta com una manera d'entendre l'esport i la vida en general, i tot a través d'unes claus al darrere.
5: Dormir molt i menjar de qualitat, bé, molt bé, menjar el que toca. És que és importantíssim. De fet, jo per mi el prioritari és el descans.
4: En Joc, el programa de l'esport català.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Grans batutes, grans emocions.
11: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
10: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
11: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
10: Entrades a auditori.cat.
11: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
12: L'any 1 any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
8: La xarxa de comunicació local.
4: El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapero.
2: Dos quarts de deu, marxem de ronda.

0: Marcadors a aquesta hora de la nit. Bàsquet, semifinal de la Supercopa ACB. Què fa el Barça?
1: Doncs no pot estar més ajustada la cosa. Ja és el segon quart, aquesta de semifinal, i el Barça guanya d'un únic punt de diferència, 26 a 27, davant del València Bàsquet.
0: I molt igualat i amb novetats respecte a l'última connexió, al partit del Barça de futbol.
1: Sí, està amb empat a un aquest partit. Primer ha marcat Fofana al minut 19 pel Sevilla. S'avançava el Sevilla, però 3 minuts després Rafinha aconseguia igualar el partit i el marcador ara mateix és d'empat a un, minut 29 ja d'aquest duel entre el Sevilla i el Barça.
0: De 0 gols ja de Rafinha en aquesta lliga, Pichichi, i quin tros d'acció, quina bona passada de Christensen, quin retall de Rafinha que seu a la gespa, com ja ha fet en altres ocasions aquesta temporada, a la defensa, i acaba definint amb cama dreta. Molt bon gol de Rafinha. I a la segona divisió masculina, sisena jornada, com ha començat el partit del Girona a Cádiz? Girona FM, Pau Villafanyem.
2: Doncs de moment amb el 0-0 al marcador inicial encara hi regna, i amb un Girona força despistat, amb moltes imprecisions. Bueno, els dos equips en un partit força gris i amb falta d'idees i de clarividència de cara a porteria. De moment 0-0 al marcador, també un partit marcat una mica pel vent que fa a Cádiz, i el Girona que busca el gol a través de les recuperacions, però de moment no el troba.
0: Doncs de moment 0-0 del Girona a Cádiz. I l'altre partit que també teníem obert aquesta hora, Anna, el de tercera divisió entre Cornellà i Ospi.
1: Sí, un duel que ja ha arribat al minut 71 i de moment no hi ha gols. Empat a 0 entre Cornellà i Hospitalet.

0: Joan Despí, que accepta amb balonmanor Granollers B.
1: Doncs l'Oar Gràcia ha debutat a la Lliga amb una victòria treballada, amb un partit amb molts gols davant l'Esplugues. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Debut amb victòria de l'Oar Gràcia Sabadell a casa, al carrer Bocaccio, davant l'Esplugues, en la jornada d'obertura del grup D de la Primera Nacional Masculina. 0-5 ha estat el parcial de sortida a favor dels del Baix Llobregat davant d'un Oar que ha sortit amb un set inicial molt jove i ho ha pagat car, ja sigui per falta d'encert, per nervis o pel que sigui. Els graciencs han encaixat aquest 0-5 de sortida que ha preocupat el personal. Tot i això, Lluís Marrugat, el nou tècnic, ha mogut fitxa i els graciencs han reaccionat ràpidament. 7-7 ha sigut el marcador posteriorment i al descans l'Oar ja manava de 3. A l'inici de la segona meitat, els de Sabadell de nou han premut l'accelerador per escapar-se en el marcador i l'Esplugues només ha pogut maquillar el resultat en el tram final per signar aquest 40-36 final. 76 gols en total i ja és una mostra del que pot ser aquest Oar. Molt ofensiu i en defensa molt dur, encara que segurament li tocarà encaixar més que altres temporades. La pròxima sortida de l'Oar Gràcia, la primera de fet del curs, serà a la pista del Granollers B el cap de setmana que ve.
3: En joc.
1: 9:41 minuts. Parlem d'hoquei patins. S'està disputant la Golden Cat a Can Xarau, Cerdanyola del Vallès, i avui hem viscut la jornada de semifinals, tant masculina com femenina.
0: I podríem dir que s'han complert els pronòstics, perquè tant a Catalunya-Portugal serà la final de l'edició, tant la femenina com de la competició masculina. Aquests han estat els resultats de la jornada de les semifinals. En les femenines, Portugal ha guanyat Alemanya 7-5 i Catalunya s'ha imposat a França 4-3, no sense problemes, perquè França estava dominant 2-3 fins a 55 segons per al final del partit, quan Marina Codina ha aconseguit el gol que forçava el temps de la pròrroga. La pròrroga, un penal també de Marina Codina, ha suposat el 4-3. Pel que fa a la competició masculina, França doncs ha acabat guanyant 3-2 a Portugal i a Catalunya s'ha imposat 2-9 a Angola.
1: Doncs demà tindrem les finals. Avui Marina Codina, protagonista en aquesta remuntada de Catalunya davant de França, i això deia Esport 3.
4: Bueno, la veritat que cada poc, cada vegada quedava menys, i havíem d'arriscar, havíem de xutar, i mira, així ha vingut el gol, però molt contentes. Hem patit, però és que teníem un equip a davant molt difícil. Bueno, també felicitar la portera, primer de tot, perquè ha fet un partidàs, però bueno, jo també crec que contra seleccions, aquí la Golden, que és un torneig curt, a vegades no entren els gols, vols marcar, però quan vas així de només marcar no entren a vegades. Però bueno, s'ha treballat bé. Bueno, molt difícil, Portugal és una selecció difícil, però bueno, jo crec que si sortim enxufades del minut 1 ho podrem tirar endavant.
1: 9:43 minuts. Vinga, anem a passar per Cadis, perquè hi ha novetats, bones notícies per a la Girona. Girona FM, Pau Villafanyer.
5: Doncs sí, s'ha avançat el Girona amb gol de Vladislav Benat, amb una acció de joc directe, amb un desplaçament de Júnior, trobant a l'esquena de la defensa del Cadis Àlex Moreno, que ha entrat com un punyal per la banda esquerra, i aquest ha fet la centrada perquè Vladislav Benat a plaer doncs aconseguís aquest primer gol del partit. El Girona s'avança, tot i fer un partit gris i amb aquesta acció de joc directe, però de moment aconseguia la victòria contra el Cádiz. Per tant, bons moments ara del Girona, que fins i tot ha tingut alguna aproximació per intentar buscar el 0-2.
1: Doncs bones notícies de la Girona, en aquest cas a Cádiz. I a tot això, us estàvem parlant de la Golden Cat d'hoquei patins. Havíem escoltat a Marina Codina, avui protagonista de la victòria de la selecció catalana, que demà jugarà la final contra Portugal. També ho farà la selecció masculina, que avui ha golejat Angola per 2-9, amb 3 gols de Roc Pujades, ja en porta 5 en 4 partits. Això deia precisament el jugador català, també als companys d'Esport 3.
6: Sí, no, ha sigut un partit, jo crec que molt seriós per part nostra. Sabíem que el rival seria dur, ho ha sigut, però jo crec que hem començat molt bé i a partir d'aquí doncs hem pogut continuar amb una bona dinàmica i molt contents i amb ganes de demà.
1: No, i 44 minuts, vinga, que encara hem de parlar també. L'hoquei herba, divisió d'honor femenina, ha començat avui mateix, primera jornada, i ho ha fet amb un duel terrassenc.
0: Sí, l'Atlètic Terrassa i el Terrassa s'han enfrontat aquest migdia. La victòria se l'ha acabat emportant l'Atlètic Terrassa per 3-2.
1: Doncs volem saber més detalls d'aquest partit. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Mocosa.
3: L'Atlètic Terrassa debuta amb victòria al derbi

0: de la divisió d'honor femenina davant el Club Deportiu Terrassa per 3-2, en un match amb molta emoció i on els penal corners han estat protagonistes. L'encert dels equips ha determinat finalment la victòria per al conjunt de Can Sales en una temporada històrica on, recordem, debutarà a la competició de la EAQELA. Tot i la derrota, el Club Deportiu Terrassa ha deixat molt bones sensacions en aquest tercer projecte d'Estefi Piris. Marta Ferrer marcava al minut 5 l'1-0. El segon gol arribava des del punt de penal corner, a transformat per Núria Carles. Retallava distàncies Ana Paula Riera. Ja la segona meitat, el 3-1. El tornava a transformar Núria Carles des del penal corner i novament Ana Paula Riera marcava el 3-2, que seria definitiu. Tres primers punts per un Atlètic Terrassa en la temporada del seu debut, com dèiem, a la competició europea, i un Club Deportiu Terrassa que ha demostrat que ha donat un pas endavant en aquesta temporada i no haurà de patir tant per salvar la categoria.
1: Doncs aquesta divisió d'honor femenina d'hoquei herba ha començat amb aquest duel agrenc. Demà dos partits més.
2: Doncs hi tindrem dos partits en presència catalana. S'enfrontaran el Júnior i la Gara, aquest duel a català, a les 11 del matí, i a les 12 el Polo visita a la pista del camp del València.
1: I demà diumenge també comença la divisió d'honor masculina amb quatre partits en presència d'equips de casa nostra.
2: Sí, aquí tots els partits són diumenge, no n'hi havia cap d'avançat en aquesta primera jornada. A les 11, Terrassa, Taburiente i Gara, Sardinero. A 2:15, Polo, Barça. I a la 1, Júnior, Atlètic, Terrassa.
3: El reportatge en joc. El reportatge en joc.
1: El sabadellenc David de la Cruz s'ha retirat del ciclisme professional als 37 anys després de disputar la seva última Vuelta a Espanya. Adri Arroyo, Ràdio Sabadell.
4: David de la Cruz ha completat la vintena i última gran volta de la seva carrera. El bagatge final és de 6 victòries, com ara el Campionat d'Espanya de contrarrellotge de fa un parell d'anys, o l'etapa final de la París-Niça 2 anys consecutius. Però, per sobre de tot, destaca l'etapa al Naranco del 2016, que va comportar més el mallot vermell de líder de la Vuelta. Marxem a Oviedo, ara fa una dècada.
5: David de la Cruz adelanta al belga Devenens. El italiano Moreno Moser completa el podio.
6: Estaba el objetivo, ¿no?, de ponerse de líder, también de luchar por la etapa. Pero bueno, ya de cara al final no pensaban en el liderato porque veía que estaban muy cerca, así que he pensado, bueno, David, prueba de ganar la etapa.
5: David de la Cruz logra la actuación perfecta y se coloca en cabeza de la general con 22 segundos de ventaja sobre Nairo Quintana.
7: A la línea recta, bicicleta sense llum.
4: Ara li toca afrontar el repte de què passa amb la seva carrera un cop ha deixat enrere el ciclisme professional.
6: Está un poco de vértigo porque cuando eres un ciclista profesional por tantos años uno confunde un poco lo que hace con quién es, y creo que todos los deportistas profesionales cuando dejan el deporte profesional pues pueden tener un poco una crisis de identidad. Supongo que tendré que pasar por esa especie de duelo, pero también con ganas de ver lo que me depara la vida después del ciclismo profesional.
4: Eren declaracions de la Cruz a Televisió Espanyola. El sabadellenc ha confessat que no es veia un any més competint a alt nivell.
6: Ver, ¿no?, que tus mejores momentos, que tus mejores piernas están detrás, que haces todo lo que puedes, el mejor que nunca, y el rendimiento no es el mismo, es lo que te hace también un poquito reflexionar, ¿no? Decir, ostras, pues ya empiezo a sobrar. Y luego, casualmente, este año, por error, el equipo... ellos mandan siempre un email pues para reservar un poquito las fechas de a final de año de cuándo son las concentraciones, y por error me incluyeron, y cuando vi aquello y vi
8: no, por favor.
6: Y ese fue el momento que lo ves, es que es el momento idóneo.
8: Te dio dolor de patas, como
6: pero en el corazón sí que sentía algo, no me vi ya capaz de hacerlo y nada.
4: De fet, podríem dir que era un secret a veus. Ja ho havia insinuat mesos enrere, que aquesta seria la seva última campanya al pilot internacional. A Ràdio Sabadell, el ciclista vallesà explica la naturalitat amb la qual està vivint aquesta retirada.
9: És una cosa que tampoc entrem molt a son. Òbviament, sí que és cert que quan veus el final de la teva carrera esportiva a prop i has fet tants anys de la mateixa feina, doncs sí que et dona una mica de vertigen pensar que vindrà després, no? A nivell laboral, què faràs? Perquè al final són molts anys tenint tinguent un objectiu clau i tenir aquesta mancança d'un objectiu, doncs, és el que potser més intranquil·litat em dona.
10: Una història curiosa, la seva, ja que no es va formar en el món de la bicicleta, sinó que era atleta a la Joventut Atlètica Sabadell fins la majoria d'edat. Després, arran de començar a treballar en una botiga de bicis, van agafant-li el gust fins a acabar dedicant-se professionalment tota una vida. Va arribar de rebot i per això ha volgut també penjar la bici sense fer massa soroll.
9: Vaig arribar al món del ciclisme de casualitat, que no és molt tard, i penso que una sortida també així que pugui ser, doncs, no planejada, també pot ser planejada. O sigui, ja fa anys, no, que dic, bueno, cada vegada veig la fi més a prop, però com que vaig arribar així de xiripa, per dir alguna forma, tampoc li dono tanta importància. És més per la meva vida personal de trobar una nova motivació que pel fet de deixar l'esport, perquè al final és un esport que m'ha donat molt, però també que té moltes exigències, i també arriba un moment a la vida d'un que també li ve de gust provar a fer altres coses. O sigui, ja són 17 anys de ciclista professional, que és mitja vida meva.
10: Encara volia un últim ball de la Cruz. Tenia previst fer el Tour de Guangxi a la Xina com a comiat, però Eurosport ha confessat que finalment hi haurà canvis.
11: En un principio teníamos planeado con el equipo acabar la temporada en Tour de Guangxi, en China. Me hacía especial ilusión porque al final considero que tenía una trayectoria exótica y acabar una carrera exótica era algo que me hacía ilusión, pero a priori no lo haré, así que podría ser perfectamente que esta fuera mi última carrera profesional. Y si el caso, pues tras, también súper contento de que si mi última carrera es la vuelta, pues qué mejor sitio que este, ¿no?
10: Ara que la part exòtica sobre la bicicleta no la perdrà pas. Atenció amb els plans que té de cara als pròxims mesos. Els explicava així a Carlos de Andrés i Perico Delgado.
11: Lo que tengo previsto es hacer un bikepacking por Vietnam, solo, a ver si así encuentro...
12: ¿Solo?
11: Solo, a ver si encuentro la inspiración. Decían que Steve Jobs, antes de fundar Apple, se fue a la India a encontrar ahí una inspiración. Pues tengo previsto hacer lo mismo. Y ya te digo, un poquito... Mi objetivo es ser capaz de saber quién es David de la Cruz más allá de ciclista profesional, y entonces a partir de ahí pues empezar a pensar qué es lo que puedo hacer en un futuro.
10: Poc protagonisme ha tingut el del barri d'Espronceda de Sabadell en la seva última vuelta accidentada, amb l'etapa, per exemple, als Pirineus suspesa, que va acabar amb ell i la major part del pilot deixant ressenyes a Google de l'hotel que els va donar xupluc a mig camí per la calamarsada. De la Cruz també ha estat protagonista pel vídeo d'ell enfadat amb un cotxe després de caure durant la vuelta agafant un bidó. I, a més de tot això, també ha passat una malaltia. Vaja, que no ha pogut deixar-se veure entre unes coses i unes altres al capdavant, com ell aspirava, o també poder lluitar per la general. Per l'estadística quedarà que ha acabat el lloc 105, molt lluny del mallorquí Enric Mas i també de les tres vegades que el sabadellenc va acabar setè la ronda espanyola, el 2016, el 20 i el 21. Ara comença la nova vida del David de la Cruz, exciclista professional.

0: Vinga, són les 9:53, recta final. Anem a repassar com estan les coses ara mateix, a aquesta hora de la nit. València-Barça, Supercopa CB. Hem arribat al descans.
1: Descans amb 40-43, favorable al Barça. 3 punts respecte al València, guanya el Barça.
0: També descans a la primera divisió masculina, el Sánchez-Pizjuán.
1: També descans en aquesta ocasió, 1-1. Sevilla 1, Barça 1. Ha marcat Fofana. Al cap de 3 minuts de Rafinha ha fet l'empat. I ara mateix, doncs, aquest 1-1 al Sánchez-Pizjuán.
0: I també descans. I amb més bones notícies a Cádiz. Bones notícies pel Girona. Girona FM, Pau Villafanyem.
2: Doncs sí, ho dèiem, després del gol de Benat, que el Girona estava buscant fer el segon, que estava buscant tenir aproximacions, i en una acció per la banda esquerra de nou, mitjançant Carles Pérez, que ha fet una molt bona acció individual, doncs ha tret l'esquerra a passejar, gran xut, que ha passat entre el porter i el pal per fer el 0-2, just a banda del descans, i posar doncs una mica més d'avantatge per aquest Girona que busca la victòria a Cádiz.
0: Doncs a veure si la tanca. Demà ens ho expliques amb la crònica de com ha acabat el partit. Gràcies, Pau. Bona nit.
2: Bona nit.
0: I a tercera divisió, acaba el partit a Cornellà?
1: No acaba. L'àrbitre ha afegit 4 minuts, ja estem al 93 i de moment sense gols. El Cornellà Hospitalet amb el 0-0.
0: Tot això en un dissabte on el Club Natació Sabadell ha guanyat el seu partit, segon partit, a la Champions, en la preliminar de la Champions. Demà haurà de guanyar per intentar o per acabar de tancar la classificació per a la següent ronda. En aquest partit, o en aquest programa, hem escoltat el jugador Joan Pérez.
3: Bueno, el partit de demà serà una altra guerra a la qual hem d'anar per totes per classificar-nos, perquè només ens val la victòria. Així que serà un autèntic partit a cara de perro. I bueno, sabent el cansanci que porten ells amb el partit que han tingut avui contra Brescia i amb els jugadors que han expulsat en vermella també, que segurament demà no jugaran. Així que bueno, nosaltres a lo nostre i a fer el que sabem i ja està.
0: I a la Supercopa ACB la penya ja és a la final. Veurem si el Barça l'acompanya. Una penya on juguen Nico Laprovítola i que entrena Dani Miret.
4: Bueno, algo que Ricky nos dijo en la antes de entrar a la cancha, pues estamos en un momento en el que nos estamos conociendo a Dani, al sistema, o sea, estamos todos en un periodo de aprendizaje, de incorporar y de intentar ser mejores cada día. Hoy dimos muestra de que tenemos potencial, ahora hay que ir mejorando y trabajando cada día.
5: Para competir contra equipos de físico de Euroliga y para ser consistentes en la competición, tendremos que hacer y tendremos que entender que lo que nos hace ganar son las acciones de esfuerzo, la constancia y el ser un equipo. Entonces creo que en la segunda parte se ha visto una muy buena versión del Juventud, una muy buena mentalidad y, como ha dicho Nico, y como es mi trabajo, nos queda mucho por aprender y mucho por crecer como equipo.
0: Doncs vinga, no hi ha temps per més, Anna Freixa, gràcies, bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: Fins aquí l'enjoc al programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Aliaga al control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Doncs podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
3: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
2: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
2: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
14: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes. Són les 10.

Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Soundscapes. Un nou espai pensat per aturar-vos durant una estona i simplement escoltar. Soundscapes és un nou programa de ràdio on la selecció musical està pensada per crear paisatges sonors i emocionals. Sons, textures i melodies que ens conviden a baixar el ritme, mirar cap endins i deixar-nos portar. El meu nom és Dosha i aquesta és la meva manera d'entendre la música. No només com una cosa que escoltem, sinó com una experiència que podem sentir. Durant els propers programes escoltareu tot tipus de música que us farà sentir, brollar emocions i fins i tot viatjar. Abans de començar, us proposo una cosa molt senzilla. Durant un minut no feu res. Busca una postura còmoda, tanca els ulls si vols, agafa aire lentament pel nas i deixa-la anar. Una vegada més, inspira profundament i deixa anar. Una última vegada, inspira i deixa anar. Ara, deixa que la música sigui l'únic que existeix durant els propers minuts. Simplement, escolta. No cal pensar en res. No cal fer res. Només escoltar.

fins aquí els Soundscapes d'avui. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb mi i per haver-vos regalat aquests minuts per escoltar. Espero que aquesta música us hagi acompanyat, us hagi fet sentir, imaginar o simplement aturar-vos i dedicar-vos un temps a vosaltres. Salutacions de qui us ha parlat i seleccionat la música d'avui. Soc en Doxa. Això ha estat Soundscapes, The Art of Listening. La setmana que ve teniu una nova cita. Fins aleshores, escolteu, sentiu i gaudiu de la música.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes. Són les 11.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació.

0: good time.
1: That's what we're gonna do.
0: Well, wait, let's go.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Tot Ràdio Caldes a la web. radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Novena temporada del Sense Doblatge, com el número de pel·lícules que té Tarantino, però ell només en vol fer 10 i nosaltres més. Les sèries i el cinema formen part de la nostra identitat, però sempre us en parlarem amb criteri. El nostre, és clar. Així que ja ho sabeu, els dijous a 6:45 de la tarda i, si no, el podcast de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Enigmes i misteris del nostre món.
1: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
2: Benvinguts a la comunitat hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores

0: Aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes. I'm a